4 a 8 de la tarda, connecta't amb Fórmula 40, el programa que et farà viatjar pels èxits dels 80, els 90, els 2000 i fins l'actualitat. Ràdio Abrera, 40 anys posant la banda sonora de la teva vida. 40 anys amb tu.

0: soy Manolo Prieto y te espero los lunes a las 9 de la noche en Blacktrónica, aquí en Radio Abrera, 107.9 FM.
1: Has sentit a parlar del Consell Municipal de les Dones d'Abrera? Volem que hi participis. Alça la veu i ajuda'ns a avançar cap a l'equitat de gènere en tots els àmbits de la vida local. Juntes tractarem qüestions que ens afecten a totes en un espai de referència on compartir experiències i punts de vista. Digue-hi la teva. Inscriu-t'hi. Només has de presentar la sol·licitud a través d'abrera.cat o presencialment a l'Oficina d'Atenció a la Ciutadania de l'Ajuntament d'Abrera en qualsevol moment de l'any. Consell Municipal de les Dones d'Abrera. T'hi esperem.
2: Ajuntament d'Abrera. Amb tu. Per tu. Contigo

Vols passar la nit amb nosaltres? Ràdio Obrera. Estem al 107.9 de la FM, a radioobrera.cat i a la nostra aplicació per dispositius mòbils.

Els plans d'igualtat són un conjunt de mesures que adopten les empreses després de realitzar un diagnòstic de situació, amb l'objectiu d'aconseguir la igualtat de tracte i d'oportunitats entre dones i homes i eliminar la discriminació per raó de sexe a l'empresa. Des de març de 2022, la llei obliga a totes les empreses de més de 50 treballadores i treballadors a tenir implantat en la seva empresa un pla d'igualtat. Per aquest motiu, des de Promoció Econòmica volem recordar-vos que podeu comptar amb nosaltres per assessorar-vos, informar-vos i ajudar-vos a trobar el camí a seguir en l'elaboració del vostre pla d'igualtat. No dubtis i truca al telèfon 93 770 0102. O envia un correu electrònic a promocioeconomica@abrera.cat i ens posarem en contacte amb vosaltres. El canvi està a les teves mans i nosaltres t'acompanyem, perquè la igualtat és un tema de totes i tots. Ajuntament d'Abrera, per tu i amb tu.

0: Amb l'arribada de l'estiu, les altes temperatures, la baixa humitat i els episodis de vent augmenten considerablement el risc d'incendis forestals. Des de la Regidoria de Seguretat Ciutadana i Protecció Civil de l'Ajuntament d'Abrera, us demanem que extremeu la precaució.
1: No llanceu borilles ni llumins encesos. No utilitzeu petards, focs artificials ni altres elements amb foc a prop de zones forestals. Feu servir només barbacoes autoritzades i no abandoneu mai deixalles al bosc ni a l'entorn natural.
0: Mantingueu netes les parcel·les i els jardins. Allunyeu la llenya de les façanes i tingueu a punt eines bàsiques d'extinció i una reserva d'aigua per actuar en cas d'emergència. Recordeu que del 15 de març al 15 d'octubre està prohibit fer foc en terrenys forestals, excepte en els casos expressament autoritzats.
1: Si detecteu fum o un incendi, truqueu immediatament al 112 i en cas d'emergència, seguiu sempre les indicacions de les autoritats i dels serveis d'emergència.
0: La prevenció és responsabilitat de tothom. Aquest estiu extremem les precaucions. Protegim els nostres boscos.
2: Ajuntament d'Abrera. Amb tu. Per tu.
3: Ràdio Brera. Omplim les teves orelles de tota la música i la informació que necessites. Escolta'ns al 107.9 de l'FM, a radiobrera.cat i a la nostra app.

0: Què escoltes al mòbil?
1: Ràdio Abrera.
0: Ràdio Abrera?
1: Esclar, amb la seva aplicació per a mòbils i tauletes puc escoltar-la a qualsevol lloc.
0: En directe?
1: En directe i a la carta, perquè també puc accedir a tots els seus programes quan jo vulgui. Tu no la tens?
0: No.
1: Doncs descarrega't l'aplicació de Ràdio Abrera. És gratis. I recorda que també pots sintonitzar-la al 107.9 de l'FM o a internet a través del seu web, on també trobes les notícies més destacades, els locutors de tots els programes, la història de l'emissora o tota la informació referent al seu departament de publicitat. Mira, radioabrera.cat.
0: Perfecte. A partir d'ara, Ràdio Abrera m'acompanyarà sigui on sigui. Per estar al dia, quan i des d'on vulguis, connecta't.
2: Regidoria de Comunicació, Ajuntament d'Abrera, amb tu, per tu.

Ràdio Abrera non-stop. Nits non-stop. Omplim de música les teves orelles. Sense pausa.

0: Ràdio Abrera. Són les 3.
1: Fórmula Matí. La fórmula perfecta per començar el dia.
2: I me pregunto si pudiera ser
1: amb tots els èxits del panorama nacional.
2: Quiero

0: De dilluns a divendres, de 8 a 1...
1: Avui et tornaré a veure i et cantaré a cau d'orella totes les...
0: Fórmula Matí, amb Jordi Quintana.
2: Cocodril Club.
3: Si t'agrada la bona música dels anys 60, 70 i 80, escolta Ràdio Abrera les nits de dimarts i dimecres de 9 a 10 de la nit. És el temps del Cocodril Club. Tot un clàssic de la ràdio, amb les bases del pop-rock, les llegendes, les cançons que s'han convertit en autèntics himnes. Recorda, dimarts i dimecres de 9 a 10 de la nit a Ràdio Abrera, 107.9 FM.
2: Cocodril Club, el programa revival de l'Albert Malla.

0: Siguem cívics. Utilitzem el servei gratuït de recollida de restes de poda a domicili.
1: Des de l'Ajuntament d'Abrera fem una aposta decidida pel reciclatge i oferim el servei gratuït de recollida de restes de poda a demanda. Només heu de recollir el vostre sac, de manera gratuïta, a l'oficina d'atenció a la ciutadania o a la deixalleria municipal i una vegada estigui ple, trucar al 639 78 30 38 o enviar un correu electrònic a abreracicla@abrera.cat i passarem a recollir-lo. El podràs deixar al carrer, davant de casa teva, el dia i hora indicats i sense entorpir el pas de vianants o vehicles.
0: A més, sempre podeu portar les restes de poda a la deixalleria municipal d'Abrera, ubicada al carrer del Progrés 15, al polígon industrial Sant Armengol, en el seu horari habitual, dissabtes i diumenges de 10 a 2 i de dimarts a divendres de 10 a 2 i de 5 a 7.30.
1: Siguem cívics. Utilitzem el servei gratuït de recollida de poda a domicili.
2: Ajuntament d'Abrera. Amb tu. Per tu.

Tenim la millor selecció musical per les teves nits d'estiu. Ràdio Brera.

0: baby, do that conga.
1: Abrera som cultura.
2: Música, teatre, dansa, xerrades, tallers, espectacles per a tothom i per gaudir en família.
1: Entra a abrera.cat i fes la teva inscripció o reserva la teva entrada per gaudir de totes les propostes que t'oferim des de l'Ajuntament. Totes i tots fem Abrera.
3: Ajuntament d'Abrera. Amb tu, per tu.

0: Gaudim de l'estiu amb seguretat. Davant de la calor, protegeix-te i protegeix els teus.
1: Evita sortir al carrer durant les hores de més calor. Beu aigua sovint encara que no tinguis set i evita les begudes alcohòliques o massa ensucrades. Evita el sol directe i procura caminar per les zones d'ombra.
0: Busca espais frescos o climatitzats sempre que sigui possible. Porta roba lleugera, de colors clars i utilitza gorra o barret quan surtis a l'exterior. A casa, abaixa persianes i tanca finestres durant el dia i obre-les de nit. Utilitza alguna mena de climatització o fes vida a les estances més fresques. I tingues més cura de les persones grans, els infants i les persones amb malalties cròniques.
1: El cotxe procura mantenir-lo fresc amb la climatització o les finestres obertes i sempre que sigui possible, aparca-lo en zones ombrívoles o protegeix-lo amb parasols. I no deixis mai ningú dins d'un vehicle tancat, ni tan sols uns minuts, tampoc les teves mascotes. Els animals domèstics també són vulnerables als efectes de la calor. Posa'ls a l'abast d'aigua fresca i neta sovint i eviteu l'exposició directa al sol.
0: Si notes mareig, mal de cap, debilitat o dificultat per respirar, truca al 061 o al 112. Davant de la calor extrema, hidrata't, protegeix-te i cuida els altres.
2: Ajuntament d'Abrera, amb tu, per tu.

0: vistis un llum del carrer apagat? Al teu carrer hi ha un fanal trencat? Has detectat qualsevol anomalia en l'enllumenat públic d'Abrera? Truca al telèfon gratuït 900 13 13 26.
1: Amb l'objectiu de millorar el servei i garantir uns carrers més segurs i ben il·luminats, des de l'Ajuntament d'Abrera posem en marxa aquest telèfon gratuït, que funciona les 24 hores del dia, que permet comunicar incidències de manera directa i immediata, facilitant una actuació més àgil dels serveis de manteniment. 900 13 13 26. El nou telèfon gratuït per informar de les incidències, avaries o desperfectes detectats en l'enllumenat públic d'Abrera.
2: Ajuntament d'Abrera. Amb tu. Per tu.

0: Ràdio Abrera, són les 4.
1: Fórmula Migdia a Ràdio Abrera.
2: De dilluns a divendres, d'una a 4 de la tarda, t'oferim la millor selecció musical perquè gaudeixis del migdia amb nosaltres. Fórmula Migdia a Ràdio Abrera.
3: Jazz Club de nit. Un espai de trobada pels amants del jazz i les músiques improvisades. Els dimecres, de 10 a 11 de la nit, gaudeix del jazz a Ràdio Abrera. De la mà de Miquel Tuset, a Jazz Club de nit.
4: Les nits d'estiu, millor en companyia. Passa-les amb Ràdio Abrera.
5: Llevas años enredada en mis manos, en mi pelo, en mi cabeza, y no puedo más.

0: Abrera sí que hi ha res. Un espai per conèixer el passat, entendre el present i posar en valor el nostre patrimoni cultural.
1: Cada darrer dissabte del mes, a partir de les 12 del migdia, a Ràdio Abrera, escolta A Abrera sí que hi ha res. Conduït pel tècnic municipal de Patrimoni Cultural i Memòria Històrica, Gerard Videgain. I tots els podcasts del programa els trobes a la nostra programació a la carta, a radioabrera.cat.
0: A Abrera sí que hi ha res. Un espai per conèixer, preservar i posar en valor la història, els espais i les tradicions del municipi. Perquè a Abrera sí que hi ha res.

0: Amb l'arribada de l'estiu, les altes temperatures, la baixa humitat i els episodis de vent augmenten considerablement el risc d'incendis forestals. Des de la Regidoria de Seguretat Ciutadana i Protecció Civil de l'Ajuntament d'Abrera, us demanem que extremeu la precaució.
1: No llanceu borilles ni llumins encesos. No utilitzeu petards, focs artificials ni altres elements amb foc a prop de zones forestals. Feu servir només barbacoes autoritzades i no abandoneu mai deixalles al bosc ni a l'entorn natural.
0: Mantingueu netes les parcel·les i els jardins. Allunyeu la llenya de les façanes i tingueu a punt eines bàsiques d'extinció i una reserva d'aigua per actuar en cas d'emergència. Recordeu que del 15 de març al 15 d'octubre està prohibit fer foc en terrenys forestals, excepte en els casos expressament autoritzats.
1: Si detecteu fum o un incendi, truqueu immediatament al 112 i en cas d'emergència, seguiu sempre les indicacions de les autoritats i dels serveis d'emergència.
0: La prevenció és responsabilitat de tothom. Aquest estiu extremem les precaucions. Protegim els nostres boscos.
2: Ajuntament d'Abrera. Amb tu. Per tu.

0: A Abrera, millorem la mobilitat de vianants i vehicles amb una nova ordenança de circulació i seguretat viària, moderna i sostenible.
1: Prioritzem la mobilitat per convertir els nostres carrers en espais segurs, amables i de convivència. I recollim el nou fenomen dels vehicles de mobilitat personal, els patinets elèctrics, com una oportunitat per a la disminució de l'ús del cotxe. Per una circulació segura per a les persones usuàries i els i les vianants, hem de recordar.
0: És obligatori circular per la calçada en el sentit de circulació, l'ús de casc homologat i portar elements reflectors, llums i timbre.
1: Cal respectar les normes de trànsit. No es pot circular bevent o menjant, fent ús d'auriculars o del telèfon mòbil, arrossegant objectes ni remolc i tampoc per la vorera ni per les zones de vianants.
0: Els vehicles de mobilitat personal només poden circular amb una persona que ha de tenir com a mínim 15 anys.
1: Consulta la nova ordenança de circulació i seguretat viària al web municipal abrera.cat.
0: A Abrera, millorem la mobilitat de vianants i vehicles.
2: Entre tots i totes, fem Abrera.
3: Ajuntament d'Abrera. Amb tu. Per tu.

0: 2 hores 100% música, 100% energia,
1: 100% energia,
0: 100% tu,
1: 100% tu.
0: La teva banda sonora de mitja setmana, només a Ràdio Brera.
2: Music seems to release me from the dull vulgarity.
0: La música que sona, la que t'agrada, la que et fa vibrar. Music.
3: Hola, sóc el Frank. Si t'agrada la música country o el ball en línia, t'espero els dimarts de 10 a 11 de la nit a Tot Country, a Ràdio Abrera, al 107.9 de l'FM. Andolla, i ens ho passarem força bé. That's right.
4: Soy J.C. Randoña.

0: Siguem cívics. Utilitzem el servei gratuït de recollida de voluminosos porta a porta.
1: Des de l'Ajuntament d'Abrera fem una crida al civisme i demanem a la ciutadania que no es deixin al carrer voluminosos, trastos vells i andròmines. Dos dies a la setmana oferim el servei de recollida d'andròmines al punt acordat. Només heu de trucar al telèfon 639 78 30 38 per concretar el lloc de la recollida o enviar un correu electrònic a abreraracicla@abrera.cat.
0: El veïnat pot treure al carrer els seus voluminosos al punt acordat els dilluns i dimecres al vespre a partir de les 20 hores i el servei de recollida passarà a recollir-los els dimarts i dijous al matí. Fora d'aquests dies, sempre podeu portar els voluminosos a la deixalleria municipal d'Abrera, ubicada al carrer del Progrés 15, al polígon industrial Sant Armengol, en el seu horari habitual, dissabtes i diumenges de 10 a 14 hores i de dimarts a divendres de 10 a 14 hores i de 17 a 19.30 hores.
1: Siguem cívics. Utilitzem el servei gratuït de recollida de voluminosos porta a porta.
2: Ajuntament d'Abrera. Amb tu. Per tu.

0: Has vist a l'Instagram quines fotos més xules de les activitats d'aquest cap de setmana a Abrera? M'agrada. Ah, i l'Ajuntament acaba d'informar a Twitter que farà obres de millora a diversos carrers. Retuitejo.
1: Però on ho veus, tot això?
0: A les xarxes socials del Departament de Comunicació de l'Ajuntament d'Abrera. Encara no la segueixes?
1: No.
0: Doncs el trobes a Twitter amb el perfil @abrerainforma i a l'Instagram amb l'usuari @abrerainfo. És la manera més ràpida d'estar al dia de tot allò que passa a Abrera. Avisos, notícies d'interès, activitats i moltes fotos.
1: Ara mateix el segueixo a les xarxes socials. Twitter i Instagram, oi?
2: Per estar al dia, quan i des d'on vulguis, connecta't.
3: Regidoria de Comunicació, Ajuntament d'Abrera. Amb tu, per tu.

0: Xarxa de refugis climàtics d'Abrera. Amb avís d'alertes de calor, protegim-nos.
1: Des de l'Ajuntament d'Abrera, habilitem equipaments municipals com a refugis climàtics per protegir-nos de les altes temperatures quan s'activen les alertes per onades de calor en el municipi, pensats especialment per a persones vulnerables, com ara nadons, persones grans o amb malalties cròniques i persones amb menys recursos.
0: Els refugis climàtics a Abrera són la piscina municipal d'estiu, la Casa de Cultura, el Casal de la Gent Gran i la residència Beledat Canigó. I altres equipaments i serveis municipals que disposen de confort climàtic són el Mercat Municipal i el Centre Aquàtic Municipal. Consulteu els horaris d'obertura al web municipal abrera.cat.
1: Amb avís d'alertes de calor, protegim-nos.
2: Ajuntament d'Abrera. Amb tu. Per tu.
3: Si la calor no et deixa dormir, Ràdio Abrera.

0: Suma't a la xarxa Violeta d'Abrera.
1: I sigues part de la solució.
0: A través de la xarxa Violeta, impulsem un pacte ciutadà per una Abrera lliure de violències masclistes, oferint estratègies per fer front a les violències patriarcals d'una manera més eficaç i socialment compromesa, amb l'objectiu de ser una eina de sensibilització i esdevenir un símbol de compromís i consens ciutadà.
1: Persones a títol individual, entitats i associacions, partits polítics, comerços, empreses i centres educatius i socials podeu adherir-vos a la xarxa Violeta d'Abrera per avançar cap a una societat lliure de violències contra les dones i persones LGTBIQ+, creant espais segurs i amb el compromís d'assolir un municipi 100% feminista.
0: Només heu d'entrar al web abrera.cat a l'espai d'igualtat, feminismes i LGTBIQ+, i omplir el formulari d'adhesió.
1: Suma't a la xarxa Violeta d'Abrera.
0: I sigues part de la solució.
2: Ajuntament d'Abrera.
3: Amb tu, per tu.

0: Ràdio Abrera, són les 6.
1: Serveis informatius de Ràdio Abrera. Tot el que passa a prop teu.
2: De dilluns a divendres, de 8 del matí a 8 del vespre, tota la informació local i comarcal cada hora, després dels butlletins en xarxa. I a les dues, els temes en profunditat a l'entrevista del dia.
1: Els caps de setmana i festius de 8 del matí a 8 del vespre, l'agenda cultural d'Abrera, després dels butlletins en xarxa.
2: I també us oferim espais temàtics de patrimoni, consum, programes especials i la retransmissió en directe dels plens municipals de l'Ajuntament d'Abrera.
1: Serveis informatius de Ràdio Abrera, la informació més propera.
3: ¿Quieres estar al día de las últimas novedades musicales?
4: No te quedes atrás
3: y escucha Top Música Nueva, el programa de radio oficial de la página de estrenos Líder. Vota por tus estrenos favoritos. Descubre las canciones más nuevas. Disfruta de los mejores éxitos del año. Todo esto y mucho más en Top Música Nueva.
4: En Top Música Nueva.
3: Todos los jueves de 9 a 10 de la noche, aquí, en Ràdio Abrera. Vols estar al dia de les últimes novetats musicals? No et quedis enrere i escolta Top Música Nova, el programa de ràdio oficial de la pàgina d'estrenes musicals Líder a Internet. Vota pels teus artistes preferits. Descobreix les cançons més noves. Gaudeix dels millors èxits de l'any. Tot això i molt més a Top Música Nova.
4: Top Música Nova.
3: Tots els dijous de 9 a 10 de la nit, aquí, a Ràdio Abrera.
5: Aquest estiu tant se val si estàs de vacances o si et toca treballar.
6: Sempre serà millor si et quedes amb nosaltres.
7: També a l'estiu.
8: També a l'estiu.
7: Ràdio Abrera.

0: Algun problema amb una factura d'una empresa de serveis? Amb la garantia d'un producte? Amb una devolució? El Servei Públic de Consum de l'Ajuntament d'Abrera oferim de manera gratuïta informació i assessorament directe a persones consumidores i usuàries.
1: Ajudem i informem sobre com tramitar reclamacions. Organitzem campanyes i xerrades de sensibilització als consumidors i als venedors. Col·laborem en inspeccions informatives de consum i en fem difusió a través d'entrevistes mensuals a Ràdio Abrera.
0: Oferim el Servei Públic de Consum tots els dimecres a la primera planta del Mercat Municipal d'Abrera, en horari d'11 a 2 al matí i de 4:45 a 7:15 a la tarda.
1: Per utilitzar-lo, només heu de demanar cita prèvia trucant al 93 770 0102 o enviant un correu electrònic a promocioeconomica@abrera.cat. I també podeu fer les vostres consultes a través de l'adreça consum@abrera.cat.
0: No ho dubtis, contacta'ns. Al Servei Públic de Consum t'ajudem a resoldre els teus dubtes i reclamacions.
2: Ajuntament d'Abrera, amb tu, per tu.
3: Hasta sin querer hablo de ti. Te fuiste y no he encontrado una mirada igual. Ensayo lo que te voy a decir, por si te encuentro allí donde solías estar. Te callas cuando preguntan por mí. Te entiendo porque esa es mi forma de sanar. Hacer como que siempre soy feliz, pero esta vez sin ti me cuesta un poco más. Donde te duele para amarte más ahí, yo te quise hacer feliz cuando no tenía alegría. Te busco fallos tan solo para

Aquest estiu, Ràdio Abrera. On i com vulguis. FM, web i app. I escolta'ns a través del teu altaveu intel·ligent. Digue-li que et posi Ràdio Abrera.

0: Encara no ens segueixes a TikTok? Abrera fa un pas més en la comunicació digital amb el nou canal oficial de l'Ajuntament.
1: Activitats, esdeveniments, serveis municipals i tota la informació d'interès amb un format àgil, directe i adaptat als nous temps. Segueix-nos al TikTok, @abrerainfo, i descobreix tot el que passa al municipi.
0: Si vols estar al dia d'Abrera, també ens pots trobar a Instagram, X i YouTube i al web municipal abrera.cat.
2: Ajuntament d'Abrera, amb tu, per tu.

0: Abrera.
1: Ràdio Abrera.
0: Amb tu
1: i per a tu.
0: Ràdio Abrera. Èxit sense pauses.

0: Amb l'arribada de l'estiu, les altes temperatures, la baixa humitat i els episodis de vent augmenten considerablement el risc d'incendis forestals. Des de la Regidoria de Seguretat Ciutadana i Protecció Civil de l'Ajuntament d'Abrera, us demanem que extremeu la precaució.
1: No llanceu borilles ni llumins encesos. No utilitzeu petards, focs artificials ni altres elements amb foc a prop de zones forestals. Feu servir només barbacoes autoritzades i no abandoneu mai deixalles al bosc ni a l'entorn natural.
0: Mantingueu netes les parcel·les i els jardins. Allunyeu la llenya de les façanes i tingueu a punt eines bàsiques d'extinció i una reserva d'aigua per actuar en cas d'emergència. Recordeu que del 15 de març al 15 d'octubre està prohibit fer foc en terrenys forestals, excepte en els casos expressament autoritzats.
1: Si detecteu fum o un incendi, truqueu immediatament al 112 i en cas d'emergència, seguiu sempre les indicacions de les autoritats i dels serveis d'emergència.
0: La prevenció és responsabilitat de tothom. Aquest estiu extremem les precaucions. Protegim els nostres boscos.
2: Ajuntament d'Abrera. Amb tu. Per tu.

0: Abrera, municipi que cuida. Acabes de tenir un nadó? T'agradaria trobar un espai de trobada amb persones que comparteixen aquest moment vital? A l'Espai La Llavor oferim acompanyament professional a les famílies que es troben en l'etapa de criança durant el primer any de vida dels nadons. Un espai de trobada per compartir, escoltar i fer tribu. Pots inscriure-t'hi a través d'abrera.cat o presencialment a l'Oficina d'Atenció a la Ciutadania de l'Ajuntament d'Abrera en qualsevol moment de l'any. I a finals de setembre s'engegarà la segona edició d'enguany. Inscriu-te ja! A l'Espai d'Acompanyament Familiar La Llavor t'esperem amb els braços oberts.
1: Ajuntament d'Abrera amb tu, per tu i per les nostres famílies.

0: Ràdio Abrera.
1: Notícies en xarxa.
2: Bon dia, són les 7, us parla Maria Lara. El govern espanyol ha concedit l'indult parcial a l'expresidenta del Parlament, Laura Borràs, i li ha rebaixat la pena de presó de 4 anys i mig a 2 anys, evitant així el seu ingrés a presó. Es mantenen, però, els 13 anys d'inhabilitació i també la multa de 36.000 euros imposats per la condemna per prevaricació i falsedat documental en les contractacions irregulars a la Institució de les Lletres Catalanes. I el Departament d'Educació ha signat un acord amb patronals i sindicats de l'escola concertada per millorar les condicions laborals del professorat entre aquest 2026 i el 2031 amb una inversió de 118 milions d'euros. El pacte preveu reduir progressivament les hores lectives, avançar la cobertura de les baixes al setè dia i millorar les retribucions dels càrrecs de responsabilitat amb l'objectiu d'apropar les condicions dels docents de la concertada a les de l'escola pública. I, de fet, pel que fa a l'educació pública, el govern ha aprovat un nou complement salarial per al personal docent que serà de 50 euros mensuals aquest 2026 i augmentarà progressivament fins als 170 euros al mes al 2029, tal com es va pactar el mes de maig. També ha ampliat el complement per més dedicació lectiva a diverses especialitats amb manca de professorat i ha reconegut les dinamitzadores d'educació inclusiva com a assessores tècniques docents amb un complement també específic. I pel que fa a la mobilitat, de moment situació tranquil·la, només un accident a l'AP7 a Barberà del Vallès que deixa un carril tallat direcció Girona. I a banda, Protecció Civil manté activat el pla Infocat davant un nou episodi de calor que incrementa també el risc d'incendi forestal, amb previsió que el dissabte s'assoleixi el nivell màxim de perill. Els agents rurals activaran també els nivells 3 i 4 del Pla Alfa en nombrosos municipis, mentre que es mantenen també les restriccions d'accés a diversos espais naturals. A més, el Procicat també està en alerta per la previsió de calor extrema, amb temperatures que podran superar els 40 graus a Ponent i al Prepirineu. I els Mossos d'Esquadra investiguen la mort violenta d'una dona en un pis del barri de Sant Martí de Provençals, a Barcelona, com un possible cas de violència masclista. La policia busca ara la parella de la víctima, principal sospitós, mentre la Divisió d'Investigació Criminal s'ha fet càrrec del cas per tal d'esclarir els fets. Si es confirma l'origen masclista d'aquest crim, seria el quart feminicidi registrat aquest any a Catalunya. I el Festival Internacional de Música de Cambrils ha donat el tret de sortida a la seva 51a edició amb un concert gratuït de la pianista suïssa La Diva i de Barcelona Big Blues Band. Fins al 10 d'agost el certamen oferirà 13 concerts amb artistes destacats. I això és tot, fins aquí les notícies en xarxa.
1: Notícies en xarxa.
0: Música i informació. Ràdio Abrera.
3: Hora 23.
4: Te lo dije muy clarito. Permanece
5: la escucha. A Ràdio Abrera seleccionem les cançons que formen part de la banda sonora de la teva vida.
3: Hora 23.
5: De dilluns a dijous, d'11 a 12 de la nit, escolta la música que t'ha acompanyat tots aquests anys.
3: Dilluns, el millor del chill out. Dimarts, tots els clàssics del rock. Dimecres, gaudeix dels ritmes llatins. I dijous, els temes més punxats dels 80.
5: A Ràdio Abrera, hora 23.
6: Ràdio Reloj.
7: 12 de la noche en La Habana, Cuba.
6: 11 de la noche en San Salvador, El Salvador.
7: 11 de la noche en Managua, Nicaragua.
8: Hola, soy Manolo Prieto y te espero los lunes a las 9 de la noche en Blacktrónica, aquí en Ràdio Abrera. 107.9 FM.
9: Big Friday on Air. Que alguien saque a bailar a la morocha. Ya no sonríe más a reclato.
10: Els dimecres de 7 a 8 de la tarda.
11: Big Friday on Air. A Ràdio Abrera.
12: A Ràdio Abrera.
13: A Ràdio Abrera.

0: Has sentit a parlar del Consell Municipal de les Dones d'Abrera? Volem que hi participis. Alça la veu i ajuda'ns a avançar cap a l'equitat de gènere en tots els àmbits de la vida local. Juntes tractarem qüestions que ens afecten a totes en un espai de referència on compartir experiències i punts de vista. Digue-hi la teva. Inscriu-t'hi. Només has de presentar la sol·licitud a través d'abrera.cat o presencialment a l'Oficina d'Atenció a la Ciutadania de l'Ajuntament d'Abrera en qualsevol moment de l'any. Consell Municipal de les Dones d'Abrera. T'hi esperem.
1: Ajuntament d'Abrera. Amb tu. Per tu.

0: Ràdio Obrera.
1: Omplim les teves orelles de tota la música i la informació que necessites.
2: Escolta'ns al 107.9 de l'FM,
0: a radioobrera.cat i a la nostra app. I a la nostra...
3: El que abans m'omplia, ara se'm fa bola. Crec que estava buida, no sabia estar sola. El temps es fuga i vola. Posa la segona, que mai ens perdona. El que abans m'omplia, ara se'm fa bola. Crec que estava buida, no sabia estar sola.

canvia d'imatge, canvia de feina, canvia de parella, canvia de cotxe, però no canvis d'emissora. Ràdio Obrera.

Els plans d'igualtat són un conjunt de mesures que adopten les empreses després de realitzar un diagnòstic de situació, amb l'objectiu d'aconseguir la igualtat de tracte i d'oportunitats entre dones i homes i eliminar la discriminació per raó de sexe a l'empresa. Des de març de 2022, la llei obliga a totes les empreses de més de 50 treballadores i treballadors a tenir implantat en la seva empresa un pla d'igualtat. Per aquest motiu, des de Promoció Econòmica volem recordar-vos que podeu comptar amb nosaltres per assessorar-vos, informar-vos i ajudar-vos a trobar el camí a seguir en l'elaboració del vostre pla d'igualtat. No dubtis i truca al telèfon 93 770 0102. O envia un correu electrònic a promocioeconomica@abrera.cat i ens posarem en contacte amb vosaltres. El canvi està a les teves mans i nosaltres t'acompanyem, perquè la igualtat és un tema de totes i tots. Ajuntament d'Abrera, per tu i amb tu.

0: Gaudim de l'estiu amb seguretat. Davant de la calor, protegeix-te i protegeix els teus.
1: Evita sortir al carrer durant les hores de més calor. Beu aigua sovint encara que no tinguis set i evita les begudes alcohòliques o massa ensucrades. Evita el sol directe i procura caminar per les zones d'ombra.
0: Busca espais frescos o climatitzats sempre que sigui possible. Porta roba lleugera, de colors clars i utilitza gorra o barret quan surtis a l'exterior. A casa, abaixa persianes i tanca finestres durant el dia i obre-les de nit. Utilitza alguna mena de climatització o fes vida a les estances més fresques. I tingues més cura de les persones grans, els infants i les persones amb malalties cròniques.
1: El cotxe procura mantenir-lo fresc amb la climatització o les finestres obertes i sempre que sigui possible, aparca-lo en zones ombrívoles o protegeix-lo amb parasols. I no deixis mai ningú dins d'un vehicle tancat, ni tan sols uns minuts, tampoc les teves mascotes. Els animals domèstics també són vulnerables als efectes de la calor. Posa'ls a l'abast d'aigua fresca i neta sovint i eviteu l'exposició directa al sol.
0: Si notes mareig, mal de cap, debilitat o dificultat per respirar, truca al 061 o al 112. Davant de la calor extrema, hidrata't, protegeix-te i cuida els altres.
2: Ajuntament d'Abrera, amb tu, per tu.

0: Què escoltes al mòbil?
1: Ràdio Abrera.
0: Ràdio Abrera?
1: Esclar, amb la seva aplicació per a mòbils i tauletes puc escoltar-la a qualsevol lloc.
0: En directe?
1: En directe i a la carta, perquè també puc accedir a tots els seus programes quan jo vulgui. Tu no la tens?
0: No.
1: Doncs descarrega't l'aplicació de Ràdio Abrera. És gratis. I recorda que també pots sintonitzar-la al 107.9 de l'FM o a internet a través del seu web, on també trobes les notícies més destacades, els locutors de tots els programes, la història de l'emissora o tota la informació referent al seu departament de publicitat. Mira, radioabrera.cat.
0: Perfecte. A partir d'ara, Ràdio Abrera m'acompanyarà sigui on sigui. Per estar al dia, quan i des d'on vulguis, connecta't.
2: Regidoria de Comunicació, Ajuntament d'Abrera, amb tu, per tu.

0: Ràdio Abrera.
1: Notícies en xarxa.
2: Bon dia, són les 8, us parla Maria Lara. Els Mossos d'Esquadra han detingut aquesta matinada un home presumptament relacionat amb la mort violenta d'una dona al districte de Sant Martí de Barcelona, en cas que s'investiga com un possible crim masclista. La víctima va ser localitzada, ferida de gravetat, en un pis del carrer Abrade i va morir poc després mentre la investigació continua oberta per tal d'esclarir les circumstàncies dels fets. I en clau política, el govern espanyol ha concedit l'indult parcial a l'expresidenta del Parlament, Laura Borràs, i li ha rebaixat la pena de presó de 4 anys i mig a 2 anys, evitant així el seu ingrés a presó. Es mantenen, però, els 13 anys d'inhabilitació i la multa de 36.000 euros imposats per la condemna per prevaricació i falsedat documental en les contractacions irregulars a la Institució de les Lletres Catalanes. I el Departament d'Educació ha signat un acord amb patronals i sindicats de l'escola concertada per millorar les condicions laborals del professorat entre aquest 2026 i el 2031 amb una inversió de 118 milions d'euros. El pacte preveu reduir progressivament les hores lectives, avançar la cobertura de les baixes al setè dia i millorar també les retribucions dels càrrecs de responsabilitat amb l'objectiu d'apropar les condicions dels docents de la concertada a les de la pública. I, de fet, pel que fa a aquesta darrera, el govern ha aprovat un nou complement salarial per al personal docent, que serà de 50 euros mensuals aquest 2026 i augmentarà progressivament fins als 170 mensuals al 2029, tal com es va pactar el mes de maig. També ha ampliat el complement per més dedicació lectiva a diverses especialitats amb manca de professorat i ha reconegut també les dinamitzadores d'educació inclusiva com a assessores tècniques docents. I pel que fa a la mobilitat, a hores d'ara, retencions i cues a la B10 en sentit Nus de Llobregat, també a la C32 entre Sant Boi de Llobregat i Gavà, i també a l'AP7 entre Barberà del Vallès i Cerdanyola i també a la C25 a l'altura de Santa Maria d'Oló, on la retirada d'un vehicle manté en aquest cas un carril tallat en direcció Girona. I Protecció Civil ha activat el pla Infocan davant un nou episodi de calor que incrementa el risc d'incendi forestal amb la previsió que el dissabte s'assoleixi el nivell màxim de perill. Els agents rurals activaran els nivells 3 i 4 del Pla Alfa en nombrosos municipis, mentre es mantenen també les restriccions d'accés a diversos espais naturals. A més, el Procicat també està en alerta per la previsió de calor extrema amb temperatures que podran superar avui els 40 graus a Ponent i també al Prepirineu. I el Festival Internacional de Música de Cambrils ha donat el tret de sortida a la seva 51a edició amb un concert gratuït de la pianista suïssa La Diva i de Barcelona Big Blues Band. I això és tot, fins aquí les notícies en xarxa.
0: Abrera Informació, amb Manabel Gómez.
3: Bon dia. A motiu d'un incendi ocasionat aquest dimarts 28 de juliol a la tarda a la zona de la sauna del Centre Aquàtic Municipal d'Abrera, es va ordenar el desallotjament immediat de les instal·lacions, fet que no ha produït cap dany personal, i des de l'Ajuntament d'Abrera agraeixen la col·laboració de les persones usuàries que estaven en aquell moment fent ús de les instal·lacions, així com de tot el personal dels diferents serveis municipals, per a la seva ràpida actuació i implicació en la resolució de la incidència. En el lloc van treballar de forma coordinada els serveis d'emergència de bombers de la Generalitat, la policia local, el Servei de Protecció Civil, així com el personal del Servei d'Esports per atendre les persones a les necessitats sorgides. A causa d'aquesta incidència, el camp romandrà tancat i els serveis tècnics municipals treballen per restablir tots els serveis i activitats el més aviat possible amb plenes garanties de seguretat i salut. També es recorda que les persones usuàries del camp poden fer ús dels serveis de la piscina d'estiu, que obren horari de dilluns a divendres d'11 del matí a 8 del vespre i dissabtes i diumenges de 10 del matí a 8 del vespre. Des de l'Ajuntament d'Abrera s'agraeix la comprensió i la col·laboració de les persones usuàries i lamenta les possibles molèsties que es puguin ocasionar.
0: Abrera Informació. Acció social. Educació.
3: Des de l'Ajuntament d'Abrera s'ha obert el termini de presentació de sol·licituds dels ajuts econòmics per a l'escolaritat, menjador i acollida destinats a infants de 0 a 3 anys de l'Escola Bressol Municipal Montpetit d'Abrera del curs 2025-2026. El termini de presentació de sol·licituds s'allarga des del dijous 23 de juliol fins al dimecres 19 d'agost de 2026 inclòs. La finalitat d'aquests ajuts és la de contribuir a l'accés a centres i serveis educatius públics del primer cicle d'educació infantil sota el principi principi d'igualtat d'oportunitats. Els serveis d'educació infantil de primer cicle inclouen l'escolaritat, el menjador i l'acollida. L'ajuda es pot tramitar de forma telemàtica a través de la seu electrònica del web abrera.cat o el registre d'entrades de l'Oficina d'Atenció de la Ciutadania, l'OAC, de l'Ajuntament d'Abrera, presencialment, de dilluns a divendres de 9 a 2 i les tardes de dimecres de 2:15 a 7. Per a més informació, podeu contactar amb el Servei d'Acció Social de l'Ajuntament d'Abrera al carrer Major 3, en horari de dilluns a divendres de 9 a 2. Podeu trucar al 93 770 29 11 o enviar un correu electrònic a serveissocials@abrera.cat. I trobareu tota la informació també al web municipal abrera.cat.
0: Abrera Informació. Joventut.
3: Una trentena de joves d'entre 14 i 17 anys d'Abrera han participat enguany en una nova edició del curs de premonitors i premonitores impulsat per la Regidoria de Joventut de l'Ajuntament d'Abrera. La formació s'ha fet el dimarts 30 de juny i el divendres 3 de juliol al centre Polivalent, amb un total de 35 participants distribuïts en dos grups que han treballat simultàniament. El dimarts 21 de juliol passat a la tarda va tenir lloc a la sala de plens de l'Ajuntament d'Abrera l'acte de lliurament de diplomes a l'alumnat del curs a càrrec de l'alcalde Jesús Narro i la regidora de Joventut Arantxa Galofré, així com tècnics i tècniques municipals. Escoltem algunes de les participants de la formació que feien una valoració molt positiva en declaracions a Ràdio Abrera.
1: Hola, me llamo Esther y el curso me ha parecido muy entretenido, que hemos aprendido mucho y muy enriquecedor para la gente que ha venido al curso.
4: Me llamo María Campos y el curso ha sido muy divertido, hemos aprendido muchas cosas y ha estado muy bien.
5: Ana Fusalva Oviedo y ens agrada molt el curs, ha sido tan retingut.
3: I sentim també la regidora de Joventut, Arantxa Galofré.
6: Estem molt satisfets de l'èxit que ha tingut el curs de premonitors d'aquest mes de juliol, que ha comptat amb una gran participació de 34 joves del nostre municipi. L'objectiu principal d'aquesta formació ha estat oferir-los eines per al seu coneixement personal, fomentar valors com el treball en equip, la responsabilitat i el compromís social a través de l'educació en el lleure. A més, aquesta formació podrà tenir un retorn pràctic perquè tots aquests joves que estiguin interessats podran realitzar les seves pràctiques en projectes de l'Ajuntament, com és el cas del nostre parc de Nadal, que ho celebrem el mes de desembre durant les vacances escolars. És una oportunitat perquè apliquin el que han après i s'impliquin activament en la vida del municipi. Així que moltes gràcies a tots els i les joves participants i gràcies pel seu entusiasme i el seu compromís aquests dies.
3: El curs, que ha tingut una durada de 20 hores i s'ha realitzat en horari de matí de 9 a 2, ha permès als i les joves adquirir coneixements i eines bàsiques per iniciar-se en el món del lleure educatiu, alhora que han treballat valors com el treball en equip, la responsabilitat, el compromís i la participació.
0: Serveis informatius de Ràdio Abrera. A Ràdio Abrera, la informació més propera. Fórmula Matí, la fórmula perfecta per començar el dia. I me pregunto si pudiera ser... Amb tots els èxits del panorama nacional. Quiero

Dimecres 29 de juliol, comencem aquest programa un dia més, compartint aquest estiu 2026 amb tu. Gràcies per escollir aquesta sintonia. Anem a començar explicant que el Consell de Ministres ha aprovat un indult parcial per Laura Borràs, que s'estalviarà entrar a la presó. L'expresidenta del Parlament tenia una condemna pels delictes de prevaricació i falsedat documental. Un tribunal la va considerar responsable d'haver fragmentat contractes quan dirigia la Institució de les Lletres Catalanes. Ara, amb la decisió del Consell de Ministres, la pena de 4 anys i mig es rebaixa a 2, de tal forma que no entrarà a la presó. La sentència del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya incluïa 13 anys d'inhabilitació i una multa de 36.000 euros que es mantenen. A la decisió, el mateix Tribunal de Catalunya afirmava que la pena de Catalunya afirmava que la pena de presó resultava desproporcionada i excessiva i obria la porta a la petició de

Segons La Vanguardia, l'assassí va cometre el crim davant dels dos fills que tenien en comú, de 4 i 8 anys. L'home es va escapar, però aquesta nit els Mossos d'Esquadra l'han pogut atrapar, tal com han confirmat minuts abans de les 7 del matí els Mossos d'Esquadra aquest programa. Després de fugir de l'habitatge, l'agressor es va enfilar un Ford Blanc, va conduir fins al carrer Palència i li va calar foc al cotxe. D'allà va continuar a peu i li van perdre la pista. Aquesta seria la tercera dona assassinada per violència masclista a casa nostra, la número 32 a l'estat. Els grans incendis d'Àvila i Madrid han evolucionat de forma favorable aquest dimarts, fins al punt que la secretària general de Protecció Civil, Virginia Barcones, ha assegurat que el final d'aquest gran mostre és cada vegada més a prop. Durant la jornada de dimarts, 24.000 persones evacuades han pogut tornar a casa i per 20.000 més s'ha aixecat l'ordre de confinament.

0: I les condicions del temps no han ajudat en les tasques d'extinció de l'incendi de la Vall d'Uixó aquest dimarts, que van més endarrerides del previst, segons ha explicat el cap de l'equip d'operacions, Fernando Pérez, després de la reunió del FECOPI. El fum no ha permès per sortir als mitjans aeris a Tales i al Cuya de Veo. Fins a les 5 de la tarda i durant tot el matí només ha pogut treballar amb mitjans terrestres en un dels eixos que més preocupa d'aquest foc. I un conductor ha estat denunciat per un delicte contra la seguretat en el trànsit a Martorell per fer un avançament passant per sobre d'una illa de formigó. La policia local de Martorell ha tramitat aquesta denúncia gràcies a l'avís d'un ciutadà que ho va enregistrar tot amb la seva dashcam. Comencem el dia amb 23 graus.
1: A Ràdio Obrera, Fórmula Matí, amb Jordi Quintana.
0: Tota l'energia de Miguel Saez. La noche está buena. Ritme, optimisme, ganes de festa des del primer compàs, eh?

0: Vols tornar a escoltar com abans? Pensant en audiòfons? Aquest és el teu moment. A Gran Audition cuidem de la teva audició des de fa més de 20 anys. Revisa gratis la teva audició, prova els audiòfons sense compromís i decideix amb total seguretat. I ara amb importants descomptes i finançament sense interessos. Cuidar de la teva audició és més fàcil que mai. A Gran Audition volem ser el teu audioprotesista de confiança per a tota la vida.
1: Vine a veure'ns a la plaça de Catalunya 17, d'Olesa de Montserrat. O truca'ns al 672 94 47 50.
2: Siguem cívics. Utilitzem el servei gratuït de recollida de restes de poda a domicili.
3: Des de l'Ajuntament d'Abrera fem una aposta decidida pel reciclatge i oferim el servei gratuït de recollida de restes de poda a demanda. Només heu de recollir el vostre sac, de manera gratuïta, a l'oficina d'atenció a la ciutadania o a la deixalleria municipal i una vegada estigui ple, trucar al 639 78 30 38 o enviar un correu electrònic a abreracicla@abrera.cat i passarem a recollir-lo. El podràs deixar al carrer, davant de casa teva, el dia i hora indicats i sense entorpir el pas de vianants o vehicles.
2: A més, sempre podeu portar les restes de poda a la deixalleria municipal d'Abrera, ubicada al carrer del Progrés 15, al polígon industrial Sant Armengol, en el seu horari habitual, dissabtes i diumenges de 10 a 2 i de dimarts a divendres de 10 a 2 i de 5 a 7:30.
3: Siguem cívics. Utilitzem el servei gratuït de recollida de poda a domicili.
4: Ajuntament d'Abrera. Amb tu. Per tu.
5: Ràdio Abrera, digui.
6: Vull saber què puc fer perquè tothom conegui el meu negoci.
5: Doncs has trucat al lloc perfecte. A Ràdio Abrera et donem l'oportunitat d'arribar als teus clients més propers.
6: I us encarregueu de tot?
5: I tant! Et dissenyem la teva campanya de publicitat a mida, atenent els teus gustos i necessitats, i per molt menys del que imagines.
6: Perfecte, m'anunciaré a Ràdio Abrera.
4: Departament de Publicitat de Ràdio Abrera. Truca'ns al 93 770 23 34 o envia'ns un correu a publicitat@radioabrera.cat.
7: Ràdio Abrera, la millor inversió pel teu negoci.
8: 8 i 18. Popo, Gavarre i Excese uneixen el seu talent en aquest Sentaíto, una cançó que fusiona ritmes urbans amb aquestes influències flamenques i una proposta refrescant per aquest matí d'estiu i molt actual, per cert.

0: Gaudeix de l'estiu amb Ràdio Abrera.
1: El ritme continua ara des del País Basc amb Miquel Bizar, que ens sorprèn ara amb aquesta cúmbia negra. Una cançó que fusiona, doncs, tota l'energia del rock amb el ritme contagiós de la cúmbia. És una proposta original que sona aquí a Fórmula Matí, plena de personalitat, compartint aquest 29 de juliol.

Hem arribat a 8:45 del matí. Repassem la previsió del temps per avui dimecres, que torna la calor. Les temperatures pujaran avui, tant les mínimes com les màximes. La nit ja ha estat més suau, amb valors tropicals que han guanyat terreny. I fins i tot càlida en punts de la costa i del sud, amb algunes mínimes tòrrides a Barcelona i a l'Ebre. Al centre del dia la calor serà intensa, amb valors extrems, sobretot a l'oest del país. S'esperen moltes màximes de 33 a 38 graus al prelitoral i a l'interior. Però ja es poden assolir o superar lleugerament els 40 graus a ponent. Un dia sufocant, amb temperatures per sobre de la mitjana i més xafogó a la costa. Tot plegat amb sol radiant i pocs matisos. Només pot aparèixer algun núvol baix costaner a primera hora o alguna nuvolada de tarda al Pirineu que a tot estirar deixarà algun ruixat aïllat entre el nord del Ripollès, la Cerdanya, segons les previsions, perquè les temperatures es mantindran molt altes els propers dies i entre el cap de setmana i l'inici de la setmana vinent tocarien sostre. És molt probable que se superin els llindars de calor durant 3 dies seguits o més, sobretot en comarques interiors. Per tant, molt probablement som davant de la quarta onada de calor d'estiu a Catalunya, segons apunta el mateix Meteocat. Més enllà d'alguns ruixats de tarda locals al Pirineu, no s'espera pluja a mitjà termini, amb un augment considerable de la pols africana en suspensió. Els mapes allarguen aquest nou episodi de calor extrema nord-africana fins almenys a mitjans de la setmana que ve, ja entrats al mes d'agost. De moment tenim a Abrera una temperatura de 23 graus. Sempre al teu costat. Recorda que pots anunciar la teva botiga, el teu comerç amb nosaltres. Escriu a publicitat@radioabrera.cat. Arriba el moment de recordar. Ho farem ballant aquesta Runaway, les veus de Sebastián Yatra, Daddy Yankee, Jonas Brothers i Naughty Natasha.

0: De dilluns a divendres, de 8 a 1, Fórmula Matí amb Jordi Quintana.
1: Ràdio Macandé ens porta Se me cayó tu cielo, una cançó carregada de sentiment que combina l'essència del flamenc amb el pop, també els ritmes del sud.

Si marxes de vacances, volem marxar amb tu. Allà on siguis, sintonitza'ns a radiobrera.cat i a través de les aplicacions mòbils. I si et quedes a casa, recorda, 107.9 FM.

0: també a l'estiu. Ràdio Abrera.
1: Relief ens convida a escoltar Sobrant paraules. Transmet la força dels silencis, de les mirades i dels sentiments que s'expressen sense dir res. I...

0: Uno, dos, tres, cuatro.
1: De dilluns a divendres, de 8 a 1, Fórmula Matí, amb Jordi Quintana.
2: Els catalans Mosaic ens emocionen amb T'he somiat, una cançó que parla dels records, dels somnis i d'aquelles persones que continuen presents.

0: Volem que aquest sigui el millor estiu de la teva vida. Ràdio Abrera.
1: Des de Mallorca, Rails B ens regala el Mundo por ti amb el seu estil elegant i relaxat.

0: Ràdio Abrera.
1: Notícies en xarxa.
2: Bon dia, són les 9, us parla Maria Lara. Els Mossos d'Esquadra han detingut aquesta matinada un home presumptament relacionat amb la mort violenta d'una dona al districte de Sant Martí de Barcelona després que s'hagi entregat en una comissaria de la capital. La víctima va ser localitzada ferida de gravetat en un pis del carrer Andrade i va morir hores després, mentre la investigació continua oberta per esclarir les causes dels fets. Amb aquesta ja són 4 les víctimes de violència masclista durant aquest 2026 a Catalunya. I en clau política, el govern espanyol ha concedit l'indult parcial a l'expresidenta del Parlament, Laura Borràs, i li ha rebaixat la pena de presó de 4 anys i mig a 2 anys, evitant així el seu ingrés a presó. Es mantenen, però, els 13 anys d'inhabilitació i també la multa de 36.000 euros imposats per la condemna per prevaricació i falsedat documental en les contractacions irregulars a la institució de les lletres catalanes. I el Departament d'Educació ha signat un acord amb patronals i sindicats de l'escola concertada per millorar les condicions laborals dels professorat entre el 2026 i el 2031 amb una inversió de 118 milions d'euros. El pacte preveu reduir progressivament les hores lectives, avançar també la cobertura de les baixes al setè dia i millorar les retribucions dels càrrecs de responsabilitat amb l'objectiu d'apropar les condicions dels docents de la concertada als de la pública. I a banda, pel que fa a aquesta darrera, el govern ha aprovat també un nou complement salarial per al personal docent de la pública, que serà de 50 euros mensuals aquest 2026 i augmentarà progressivament fins als 170 euros mensuals al 2029, tal com ja es va pactar al mes de maig. També ha ampliat, volíem dir, el complement per més dedicació lectiva a diverses especialitats amb manca de professorat i ha reconegut també les dinamitzadores d'educació inclusiva com assessores tècniques docents. I pel que fa a la mobilitat, de moment situació tranquil·la, amb retencions a les rondes de Barcelona, a la C32 i a la 2 a Cornellà de Llobregat, també a la P7 a Barberà de Vallès i finalment a la C58 a Barcelona. I a banda, Protecció Civil manté activat el pla Infocat davant un nou episodi de calor que incrementa el risc d'incendi forestal, amb previsió que el dissabte s'assoleixi el nivell màxim de perill. Els agents rurals activaran el nivell 3 i 4 del pla Alfa en nombrosos municipis, mentre es mantenen les restriccions també d'accés a diversos espais naturals. A més, el Procicat també està en alerta per la previsió també de calor extrema amb temperatures que podrien superar els 40 graus a Ponent i també al Prepirineu. I el Festival Internacional de Música de Cambrils ha donat el tret de sortida a la seva 51a edició amb un concert gratuït de la pianista suïssa La Diva i també de Barcelona Big Blues Band. I això és tot, fins aquí les notícies en xarxa.
1: Notícies en xarxa.
0: Abrera Informació, amb Manabel Gómez.
3: Bon dia. L'Ajuntament d'Abrera exigeix millores de seguretat a la C-55 a l'altura d'Abrera al Departament de Carreteres de la Generalitat de Catalunya. L'alcalde Jesús Narro i personal tècnic de l'Ajuntament d'Abrera i la policia local han mantingut recentment una reunió de treball amb responsables del Departament de Carreteres per abordar diferents actuacions destinades a reforçar la seguretat, la mobilitat i l'accessibilitat al municipi. La trobada va tenir lloc a l'Ajuntament i va anar seguida d'una visita a la infraestructura. Des del consistori s'ha exposat la necessitat d'elaborar un estudi específic sobre els accessos d'entrada i sortida des de la C-55 al barri de Can Morral, amb l'objectiu d'analitzar possibles millores que afavoreixin una mobilitat més segura i eficient. Sentim l'alcalde d'Abrera, Jesús Narro.
4: Hem tingut una reunió amb el Departament de Carreteres de la Generalitat de Catalunya per tal d'estudiar millores, per tal de veure quan s'han d'implantar a nivell de seguretat, a nivell de mobilitat, a nivell d'accessos. Ha sigut una reunió molt profitosa on hem pogut reclamar un estudi respecte a l'accés de la C-55, accés d'entrada i sortida pel barri de Can Morral, i després també mesures de seguretat per tal d'impedir creuaments o actituds incíviques que puguin comportar un perill per la salut pública dels veïns i les veïnes. Per tant, una reunió molt favorable, una reunió tècnica, i que continuarem treballant cosa a cosa amb la Generalitat per millorar la seguretat del nostre municipi.
3: Per part de la Direcció General de Carreteres de la Generalitat van participar a la reunió Daniel Gallego, cap del Servei Territorial, i el tècnic Òscar Morales, Morillo. La trobada s'ha celebrat en un marc de col·laboració i coordinació entre ambdues administracions amb l'objectiu d'analitzar possibles millores que afavoreixin una mobilitat més segura i eficient. Així mateix, també s'ha analitzat la conveniència d'implantar noves mesures de seguretat que contribueixin a evitar encreuaments inadequats i conductes incíviques que puguin posar en risc la integritat dels veïns i veïnes. D'altra banda, s'està treballant en la redacció del nou projecte i en la materialització del projecte executiu d'externalització de la C-55 al seu pas pel nucli urbà d'Abrera. Des de l'Ajuntament es valora positivament la trobada i es reitera el compromís de continuar treballant conjuntament amb la Generalitat per impulsar les actuacions necessàries que permetin millorar la seguretat viària i la mobilitat al municipi.
0: Abrera Informació. Promoció econòmica.
3: Des de l'Ajuntament d'Abrera es continua apostant per la formació com una eina clau per afavorir l'ocupabilitat i la qualificació professional de la ciutadania, oferint accions o formatives gratuïtes adaptades a les necessitats del mercat laboral. En aquesta línia, el Servei de Promoció Econòmica de l'Ajuntament d'Abrera té obert el període d'inscripcions per al curs de neteja d'instal·lacions que s'iniciarà al setembre i que s'adreça a persones inscrites al Servei Local d'Ocupació d'Abrera. Aquest curs té com a objectiu proporcionar els coneixements i les competències necessàries per desenvolupar tasques de neteja i manteniment d'espais i equipaments, millorant així les oportunitats d'inserció laboral de les persones participants. La formació es durà a terme del 28 de setembre al 30 de novembre, en horari de 9 a 2 a les aules del Departament de Promoció Econòmica. Les persones interessades poden formalitzar la seva inscripció o demanar més informació al Servei de Promoció Econòmica a la primera planta del Mercat Municipal d'Abrera, trucant al 93 770 0102 o enviant un correu electrònic a promocioeconomica@abrera.cat. L'horari d'atenció a la ciutadania és de dilluns a divendres de 9 a 2 i els dimecres també de 2:45 a 7.
0: Abrera Informació. Infància.
3: Recordem que l'Ajuntament d'Abrera té obert el termini per sol·licitar el xec nadó de 2026, un ajut econòmic de 300 euros destinat a les famílies del municipi amb fills i filles nascuts o adoptats entre l'1 de desembre de 2025 i el 30 de novembre de 2026. Aquesta iniciativa, que enguany arriba a la seva novena edició consecutiva, té com a objectiu donar suport a les unitats familiars d'Abrera i ajudar a fer front a les despeses extraordinàries derivades del naixement o adopció d'un fill o filla. La sol·licitud es poden presentar fins al diumenge 6 de desembre inclòs, preferentment de manera telemàtica a través de la seu electrònica de l'Ajuntament d'Abrera, al web abrera.cat, o presencialment al registre d'entrades de l'Oficina d'Atenció a la Ciutadania de l'Ajuntament d'Abrera, l'OAC. Durant els mesos de juliol i agost, l'horari d'atenció a la ciutadania és de dilluns a divendres de 9 a 2 i els dimecres també de 2:45 a 7. Per accedir al xec nadó de l'Ajuntament d'Abrera cal complir, entre d'altres, els requisits següents: que un dels dos progenitors o adoptants estigui empadronat a Abrera, que almenys la mare, pare o el tutor tingui una antiguitat mínima d'un any d'empadronament al municipi abans del naixement o adopció, que l'infant estigui empadronat a Abrera i està al corrent de les obligacions tributàries amb l'Ajuntament. Per a més informació sobre aquesta convocatòria, les famílies es poden adreçar al Servei d'Infància i Acció Social de l'Ajuntament d'Abrera, al carrer Major 3, trucant al 93 770 2911 o enviant un correu electrònic a infancia@abrera.cat. Hi trobareu tota la informació al web municipal abrera.cat.
0: Serveis informatius de Ràdio Abrera. A Ràdio Abrera, la informació més propera. De dilluns a divendres, de 8 a 1, Fórmula Matí amb Jordi Quintana.
5: 29 de juliol, bon estiu a tothom. Comencem una nova hora amb Salistre i Jorge Luis Chacón. Coneixen les seves veus a Tulaito, una cançó que fusiona pop i sons mediterranis. I tot seguit serà el torn de Repion amb Cerrar los ojos, que és una proposta més de pop-rock, però ve cargadeta de sensibilitat. Una cançó intensa que també escoltarem en els propers minuts.

0: Aquest estiu pensa en F. Aguilera. Som especialistes en fusteria d'alumini a mida, portes, finestres, tanques i rastells. Realitzem tota mena de reformes. Banys, cuines, locals comercials i reformes integrals. Disposem de taller propi.
1: F. Aguilera. Ens trobes a Abrera, a l'avinguda de Lluís Companys 8. Si necessites un pressupost a mida, no dubtis a trucar-nos al 93 770 32 29. Aquest estiu, renova la teva llar amb nosaltres.
2: Abrera som cultura.
3: Música, teatre, dansa, xerrades, tallers, espectacles per a tothom i per gaudir en família.
2: Entra a abrera.cat i fes la teva inscripció o reserva la teva entrada per gaudir de totes les propostes que t'oferim des de l'Ajuntament. Totes i tots fem Abrera.
4: Ajuntament d'Abrera. Amb tu. Per tu.
5: Això que escoltes en aquests moments a Ràdio Abrera podria ser l'anunci de la teva botiga, empresa o producte.
6: Ens adaptem a les teves necessitats i aconseguim una campanya òptima i eficaç per al teu negoci.
5: Anuncia't amb nosaltres. Contacta'ns a través del formulari que trobaràs a radioabrera.cat. Escriu-nos a publicitat@radioabrera.cat o truca'ns al 93 770 23 34.
6: Departament de Publicitat de Ràdio Abrera. La millor inversió pel teu negoci.
7: Des de Granada i Puerto Rico, Saiko i Chencho Corleone uneixen les seves veus a Pato las Gallales. Aquesta és la cançó que fusiona el pop urbà amb el reggaeton més actual. Ritme, actitud i una producció molt moderna. Enganxosa, aquesta melodia.

0: fórmula perfecta
1: per gaudir de l'estiu. Ràdio Abrera.
2: Ara Rocky ens regala la cançó A Marte. Parla de l'amor viscut amb intensitat. L'artista en aquest tema transmet un missatge d'entrega, d'il·lusió, d'esperança.

Dos quarts de deu. Per cert, que el volcà Kilauea, a l'illa de Hawaii, ha entrat en erupció aquest dimecres. Hora local, aquest matí, es tracta d'un dels volcans més actius del món. Ara és el moment de recordar en aquest dimecres 29 de juliol una col·laboració que va unir dos estils musicals amb molt d'encert. Parlem de la banda Piso 21 i el mexicà Cristian Nodal, que van presentar Pa olvidarme de ella, que fusiona el pop urbà colombià amb aquesta essència de la música regional mexicana.

0: Ràdio Obrera, Fórmula Matí amb Jordi Quintana.
1: Arriba la veu de Sara Roy, que ens emociona, per cert, amb aquest tema. Tant de bo poder parar el temps. Ens convida a valorar sobretot el present i a gaudir de les persones que donen sentit al nostre camí. I nosaltres que anem camí de les 10.

0: Fórmula Matí, el trànsit.
1: Hores d'ara, hi ha un vehicle avariat a l'autovia 2 a Esparreguera, sentit Barcelona, que està obligant a tallar un carril, segons informa el Servei Català de Trànsit. Hi ha les primeres retencions en aquest punt. Atenció als conductors, vehicle avariat que obliga a tallar un carril a l'autovia 2 a Esparreguera, sentit Barcelona.
0: Fórmula Matí, el trànsit. Fórmula Matí. Música i informació.

0: Estiu a Bricocentro Abrera. És el moment de posar casa teva a punt. Equipar el teu jardí, terrassa o balcó, instal·lar aire condicionat, renovar el bany, canviar el terra...
1: Bricocentro Abrera. Tot el que casa teva necessita per lluir perfecte aquest estiu. Obrim de dilluns a dissabte, de 9 del matí a 9 del vespre. També pots fer la teva compra online a bricocentroabrera.es. Disposem de servei de recollida a botiga o enviament a domicili.
0: Bricocentro Abrera. T'hi esperem al carrer Hostal del Pi 2 d'Abrera i al 93 770 49 30.
1: Estiu a Bricocentro Abrera.
2: Bricocentro, colaje y decoración.
3: Aquest estiu, que no et falti l'estil ni la millor protecció. A Jiménez Lirio Òptics i Audioprotecistes t'esperen les ulleres de sol de les millors marques perquè gaudeixis del sol amb total seguretat. Descobreix els models que marquen tendència i troba el que millor s'adapta a tu. Vine a les nostres botigues de Brera, Olesa i Esparreguera. Jiménez Lirio Òptics i Audioprotecistes. Truca'ns al 93 770 30 43. Aquest estiu, mira'l amb els millors ulls.
4: Vols més clients? Vols més visibilitat?
5: Anuncia't a Ràdio Abrera i posa el teu negoci en boca de tothom.
4: Arriba cada dia el teu públic de proximitat.
5: Campanyes a mida, preus competitius i resultats reals.
4: Si tens un negoci a la comarca,
5: aquest és el teu moment.
4: Escriu-nos a publicitat@radioabrera.cat.
5: Ràdio Abrera, publicitat que funciona.
6: Rosalía i la seva cançó Relíquia, aquesta cançó que combina la seva sensibilitat artística, perquè és una gran artista que torna a demostrar-nos la seva capacitat per transformar sentiments en música d'una manera única.

0: Canvia d'imatge, canvia de feina, canvia de parella, canvia de cotxe. Però no canvis d'emissora. Ràdio Obrera.
1: Ara arriba Saiba Music, que ens presenta Quiero. Ai, aquesta cançó que parla de la il·lusió d'enamorar-se, de les ganes de compartir la vida amb una persona especial. És un tema fresc, romàntic i molt actual per aquest dimecres d'estiu. Bon estiu, eh? Bon dia.

des d'Andalusia, RVFV, fa vibrar amb aquest tiqui-taca, amb tota l'energia que caracteritza l'artista d'Almeria. Aquesta proposta plena de ritme que ens convida a ballar.

0: Ràdio Abrera.
1: Notícies en xarxa.
2: Bon dia, són les 10. Parla Maria Lara. Els Mossos d'Esquadra han detingut aquesta matinada un home presumptament relacionat amb la mort violenta d'una dona al districte de Sant Martí de Barcelona després que s'hagi entregat a una comissaria de la capital. La víctima va ser localitzada ferida de gravetat en un pis del carrer Abrada i va morir poc després, mentre la investigació continua oberta per esclarir les circumstàncies dels fets. Amb aquesta ja són 4 les víctimes de violència masclista durant aquest 2026 a Catalunya i el 163 des que es recullen, volíem dir, dades oficials. I el govern espanyol ha concedit l'indult parcial a l'expresidenta del Parlament, Laura Borràs, i li ha rebaixat la pena de presó de 4 anys i mig a 2 anys, evitant així el seu ingrés a presó. Es mantenen, però, els 13 anys, volíem dir, d'inhabilitació i també la multa de 36.000 euros imposats per la condemna per prevaricació i falsedat documental en les contractacions irregulars a la institució de les lletres catalanes. I el Departament d'Educació ha signat un acord amb patronats i sindicats de l'escola concertada per millorar les condicions laborals del professorat entre aquest 2026 i el 2031 amb una inversió de 118 milions d'euros. El pacte preveu reduir progressivament les hores lectives, avançar també la cobertura de les baixes al 7è dia i millorar les retribucions dels càrrecs de responsabilitat amb l'objectiu d'apropar les condicions dels docents de la concertada a les de la pública. I a banda, pel que fa a aquesta darrera, el govern ha aprovat un nou complement salarial per al personal docent de l'escola pública, que serà de 50 euros mensuals aquest 2026 i augmentarà progressivament fins als 170 euros al mes al 2029, tal com ja es va pactar al maig. També han ampliat el complement per més dedicació lectiva a diverses especialitats amb manca de professorat i ha reconegut també les dinamitzadores d'educació inclusiva com assessores tècniques docents. I pel que fa a la mobilitat, diverses avaries afecten a hores d'ara la circulació. A l'A2, a l'altura d'Esparreguera, hi ha un carril tallat en sentit Barcelona. També hi ha carrils tallats a la C32 a Cornellà de Llobregat, en sentit nord, i també a l'AP7 al Papiol, en direcció Girona. A més, a la BB-4241 a Capolat es dona pas alternatiu i, finalment, a la C25 a Santa Maria d'Oló, la retirada d'un vehicle també provoca retencions en direcció Girona. I Protecció Civil manté activat el pla Infocat davant un nou episodi de calor que incrementa el risc d'incendi forestal, amb previsió que el dissabte s'assoleixi el nivell màxim de perill. Els agents rurals activaran els nivells 3 i 4 del pla Alfa, volíem dir, en nombrosos municipis, mentre es mantenen també les restriccions d'accés a diversos espais naturals.
1: Notícies en xarxa.
0: Abrera Informació, amb Manabel Gómez.
3: Bon dia. Continuen les obres d'estesa de la línia elèctrica de la planta de SEAT a l'avinguda de Can Amat amb l'execució de la segona fase dels treballs durant aquest mes de juliol. La primera es va executar, recordem, durant els primers mesos de l'any i la segona és previst realitzar-la durant els mesos de juliol, agost i setembre. A motiu d'aquests treballs es produeixen canvis temporals en el trànsit a l'avinguda de Can Amat del polígon industrial del Barcelonès d'Abrera i també modificacions temporals en el recorregut i les parades del servei de bus urbà per les obres de la avinguda de Can Amat fins al dissabte 15 d'agost inclòs. Així, el bus no circularà pel carrer d'Abrera, el carrer de Montserrat i el tram de l'avinguda de Can Amat fins a l'avinguda de Can Noguera i s'estableix com a itinerari alternatiu el pas pel carrer de Neto, la ronda de Sant Jordi, el carrer del Ter, el carrer de Marie Curie, el carrer de Barcelona i l'avinguda de Can Noguera fins a l'enllaç amb l'avinguda de Can Amat. D'altra banda, durant el mateix període, s'anul·la temporalment la parada ubicada al carrer d'Abrera i s'habilita una parada provisional alternativa al carrer de Neto, cantonada amb el carrer dels Pirineus. Podeu consultar aquestes modificacions temporals del recorregut de les parades del bus urbà d'Abrera al web municipal abrera.cat i a l'app gratuïta de Montbus, on també s'actualitzen periòdicament les diferents informacions relacionades amb aquest servei. Les recomanacions generals mentre durin els treballs, que com deien s'allargaran durant els mesos de juliol, agost i setembre, són respectar en tot moment la senyalització temporal i les indicacions del personal d'obra, preveure més temps de desplaçament durant els dies feiners i es recomana sempre que sigui possible utilitzar vies alternatives com l'autovia, treballadors i els accessos principals a Abrera i Canamat. Trobareu el detall d'aquesta informació als webs abrera.cat i radioabrera.cat i al perfil d'Instagram @abrerainfo.
0: Abrera Informació. Infància. Esports.
3: Recordem que ja estan obertes les inscripcions pel casalet de setembre, que es farà del dilluns 31 d'agost al divendres 4 de setembre en horari de 9 a 1 a la Casa de Cultura d'Abrera i que es dirigeix a infants nascuts entre els anys 2014 i 2022. Les inscripcions es poden formalitzar a través del web municipal abrera.cat, les places són limitades i s'assignaran per ordre d'inscripció amb llista d'espera i el casalet s'oferirà amb un mínim de 20 inscrits. S'adreça a infants nascuts, com deien, entre els anys 2014 i 2022, que estiguin empadronats a Abrera, escolaritzats en un centre educatiu del municipi o que tinguin familiars residents a Abrera. A més, també s'ofereix servei d'acollida de matí de 8 a 9, servei de menjador de 1 a 2 quarts de 4 i servei d'acollida de tarda de 2 quarts de 4 a 2 quarts de 5. Per a més informació sobre el casalet de setembre, podeu contactar amb el CAMP trucant al 93 770 5100 o enviant un correu electrònic a camp@abrera.cat i també trobaré tota la informació al web municipal abrera.cat.
0: Abrera Informació. Activitats.
3: A continuació, a Ràdio Abrera, repassem les activitats programades a Abrera pels propers dies. Durant el mes de juliol, el programa de Patis Oberts continua oferint espais de lleure, esport i convivència per a tothom fins al divendres 31 de juliol inclòs. Els dilluns, dimecres i divendres obre de 7 de la tarda a 9 del vespre a l'escola Ernest Lluc i els dimarts i dijous també de 7 a 9. L'activitat es trasllada al pati de l'escola Josefina Ibáñez, on a més s'hi desenvoluparan diverses activitats adreçades al jovent, sempre amb personal esportiu de suport. Recordem que en cas de pluja intensa les instal·lacions romandran tancades. A la piscina municipal d'estiu, durant tot el mes de juliol, podem gaudir del servei de bibliopiscina de la Biblioteca Josep Roca i Bros de dilluns a diumenge de 4 a 8 de la tarda amb una àmplia programació per treballar els valors i la convivència. La programació d'aquesta setmana és la següent. Dimecres 29 de juliol a les 7 de la tarda tindrà lloc el sorteig de recomanacions literàries entre persones usuàries de la bibliopiscina aquella tarda. Dijous 30 de juliol de 5 a 7 es faran les manualitats careta de ping-pong per a infants a partir de 4 anys i divendres 31 de juliol de 5 a 7 es farà l'activitat de cloenda de la bibliopiscina de 2026 amb Juguem al Twister. Finalment, recordem que la plataforma de venda d'entrades de Nox Produccions Martorell ja es poden adquirir les entrades per als darrers espectacles programats a Abrera amb la col·laboració del Servei de Cultura de l'Ajuntament d'Abrera en el marc del cicle d'humor d'Abrera 2026. Divendres 18 de setembre podrem veure el monòleg de Xavi Franquesa, Escocia. Divendres 23 d'octubre, el monòleg de Millán Salcedo, Pregunta Melón. Totes dues actuacions tindran lloc a les 10 de la nit a la sala municipal. Trobareu la programació de totes les festes i les activitats d'estiu al web abrera.cat i a les xarxes socials de l'Ajuntament d'Abrera, Instagram, X i TikTok.
0: Serveis informatius de Ràdio Abrera. A Ràdio Abrera, la informació més propera. De dilluns a divendres, de 8 a 1, Fórmula Matí amb Jordi Quintana.
4: Passen 8 minuts de les 10, 26 graus. Comencem una nova hora amb Sergio Contreras i La Maleta. Una cançó plena d'energia i sentiment. Que se'n va, eh? Que parla de canvis en aquesta cançó de llibertat. I després, tot seguit, escoltarem a Russian, Sec i Lojai amb Tatu, una col·laboració internacional. Una proposta fresca i envoltant que posa a ritme una història d'atracció i connexió especial.

0: Vols tornar a escoltar com abans? Pensant en audiòfons? Aquest és el teu moment. A Gran Audition cuidem de la teva audició des de fa més de 20 anys. Revisa gratis la teva audició, prova els audiòfons sense compromís i decideix amb total seguretat. I ara amb importants descomptes i finançament sense interessos. Cuidar de la teva audició és més fàcil que mai. A Gran Audition volem ser el teu audioprotesista de confiança per a tota la vida.
1: Vine a veure'ns a la plaça de Catalunya 17, d'Olesa de Montserrat, o truca'ns al 672 94 47 50.
2: Has vist un llum del carrer apagat? Al teu carrer hi ha un fanal trencat? Has detectat qualsevol anomalia en l'enllumenat públic d'Abrera? Truca al telèfon gratuït 900 13 13 26.
1: Amb l'objectiu de millorar el servei i garantir uns carrers més segurs i ben il·luminats, des de l'Ajuntament d'Abrera posem en marxa aquest telèfon gratuït, que funciona les 24 hores del dia, que permet comunicar incidències de manera directa i immediata, facilitant una actuació més àgil dels serveis de manteniment. 900 13 13 26. El nou telèfon gratuït per informar de les incidències, avaries o desperfectes detectats en l'enllumenat públic d'Abrera.
3: Ajuntament d'Abrera. Amb tu. Per tu.
4: Ràdio Abrera, digui.
5: Vull saber què puc fer perquè tothom conegui el meu negoci.
4: Doncs has trucat al lloc perfecte. A Ràdio Abrera et donem l'oportunitat d'arribar als teus clients més propers.
5: I us encarregueu de tot?
4: I tant! Et dissenyem la teva...

0: Una campanya de publicitat a mida, atenent els teus gustos i necessitats, i per molt menys del que imagines.
1: Perfecte, m'anunciaré a Ràdio Abrera.
0: Departament de Publicitat de Ràdio Abrera. Truca'ns al 93 770 23 34 o envia'ns un correu a publicitat@radioabrera.cat.
2: Ràdio Abrera, la millor inversió pel teu negoci.
3: Cyberland revisiten un dels seus grans èxits amb una nova versió del Tututurú, aquesta vegada al costat de Paula Cops. Una mirada renovada, una cançó que desprèn optimisme.

0: De dilluns a divendres, de 8 a 1, Fórmula Matí, amb Jordi Quintana.
1: Tain ens emociona ara amb Tengo que encajarlo, la lluita entre el dolor, la resignació i l'esperança de començar una nova etapa. Continuem nosaltres avui dimecres. Bon dia.

Aquest estiu, Ràdio Brera. On i com vulguis. FM, web i app. I escolta'ns a través del teu altaveu intel·ligent. Digue-li que et posi Ràdio Brera.

0: Aquest estiu no et surt que rimis les orelles. Escolta Ràdio Obrera.
1: La banda 21 ofereix una proposta intensa, sofisticada, però també plena de sensibilitat. Ens presenta Troya.

0: Si aquest estiu marxes de viatge, fica'ns a la teva maleta. Recorda que pots escoltar Ràdio Abrera des de qualsevol punt del planeta. A radioabrera.cat i a través de les aplicacions mòbils. I si et quedes a casa, ens trobaràs al 107.9 de la FM. Ràdio Abrera, sempre amb tu.
1: Happy Holidays!

0: Amb tu, Jordi Quintana. Fórmula Matí.
1: Ara DJ Suecia i DJ Nano presenten Querer, aquesta cançó que fusiona la música electrònica, el pop, els sons dents. És una producció molt elegant, eh? També està carregadeta d'emoció. Combina la sensibilitat i l'energia. És perfecte.

0: també a l'estiu. Ràdio Abrera.
1: Des de l'Argentina, Jami Safier presenta La Mala, una cançó cargada de sensibilitat, un tema sincer que connecta per la seva honestedat, eh? I la seva força emocional. Ens agrada molt.
2: Tanto

0: A Ràdio Abrera, Fórmula Matí amb Jordi Quintana.
1: Abraham Mateo i Luque Rea amb aquesta col·laboració fresca, romàntica i plena d'energia que convida a deixar-se portar per la música.

0: Ràdio Abrera.
1: Notícies en xarxa.
2: Bon dia, són les 11, us parla Maria Lara. El president de la Generalitat, Salvador Illa, troba bé que el govern espanyol hagi ajornat fins al 4 de setembre el Consell de Política Fiscal i Financera que s'havia de celebrar avui.
3: Ajornament de la Comissió de Política Fiscal i Financera d'ahir, mirin, menys excuses i més responsabilitat. Es tracta de posar 20.000 milions d'euros a favor de la sanitat i l'educació públiques. L'aposta del govern d'Espanya pel diàleg ens sembla encertada. El 4 de setembre s'acabarà ja el temps de les excuses i començarà el temps de les solucions.
2: L'ajornament de la reunió per debatre el finançament autonòmic ha estat a petició del PP, que consideren que només s'ha negociat entre el Ministeri d'Hisenda i Esquerra. I el govern espanyol ha concedit l'indult parcial a l'expresidenta del Parlament, Laura Borràs, i li ha rebaixat la pena de presó de 4 anys i mig a 2 anys, evitant així el seu ingrés a presó. Es mantenen, però, els 13 anys d'inhabilitació i també la multa de 36.000 euros imposats per la condemna per prevaricació i falsedat documental en les contractacions irregulars a la Institució de les Lletres Catalanes. I Protecció Civil manté activat el pla enfocat davant un nou episodi de calor que incrementa el risc d'incendi forestal en previsió que el dissabte s'assoleixi el nivell màxim de perill. Els agents rurals activaran els nivells 3 i 4 del Pla Alfa en nombrosos municipis, mentre es mantenen també les restriccions d'accés a diversos espais naturals. A més, el Procicat també està en alerta per la previsió de calor extrema amb temperatures que podran superar avui els 40 graus a Ponent i també al Prepirineu. I els Mossos d'Esquadra han detingut aquesta matinada un home presumptament relacionat amb la mort violenta d'una dona al districte de Sant Martí de Barcelona després que s'hagi entregat en una comissaria de la capital. La víctima va ser localitzada ferida de gravetat en un pis del carrer Andrade i va morir poc després, mentre la investigació continua oberta per tal d'esclarir els fets. Amb aquesta ja són 4 les víctimes de violència masclista durant aquest 2026 a Catalunya. I els Mossos també han denunciat penalment un jove de 19 anys per un presumpte delicte d'amenaces després d'enviar missatges intimidatoris a l'alcalde de Platja d'Aro, el Maurici Jiménez, a través d'una xarxa social. Les amenaces estaven relacionades amb els canvis en la normativa del mercat setmanal municipal i la investigació continua oberta per identificar possibles altres implicats. I pel que fa a la mobilitat, una variant a C32 a Cornellà de Llobregat en sentit nord deixa un carril tallat i provoca retencions en aquest punt. A banda, també a la BB-4241 a Capolat es dona pas alternatiu i la via està restringida als vehicles de més de 7,5 tones entre Berga i Capolat. Pel que fa al servei ferroviari, retards que poden superar la mitja hora a l'R11 a causa d'un robatori de cable entre Riu Fluvià i Sant Miquel de Fluvià.
0: Abrera Informació, amb Manabel Gómez.
4: Bon dia. A motiu d'un incendi ocasionat aquest dimarts 28 de juliol a la tarda a la zona de la sauna del Centre Aquàtic Municipal d'Abrera, es va ordenar el desallotjament immediat de les instal·lacions, fet que no ha produït cap dany personal, i des de l'Ajuntament d'Abrera agraeixen la col·laboració de les persones usuàries que estaven en aquell moment fent ús de les instal·lacions, així com de tot el personal dels diferents serveis municipals, per la seva ràpida actuació i implicació en la resolució de la incidència. En el lloc van treballar de forma coordinada els serveis d'emergència de bombers de la Generalitat, la policia local, el servei de protecció civil, així com el personal del servei d'esports per atendre les persones a les necessitats sorgides. A causa d'aquesta incidència, el camp romandrà tancat i els serveis tècnics municipals treballen per restablir tots els serveis i activitats el més aviat possible amb plenes garanties de seguretat i salut. També es recorda que les persones usuàries del camp poden fer ús dels serveis de la piscina d'estiu, que obren horari de dilluns a divendres d'11 del matí a 8 del vespre i dissabtes i diumenges de 10 del matí a 8 del vespre. Des de l'Ajuntament d'Abrera s'agraeix la comprensió i la col·laboració de les persones usuàries i lamenta les possibles molèsties que es puguin ocasionar.
0: Abrera Informació. Acció social. Educació.
4: Des de l'Ajuntament d'Abrera s'ha obert el termini de presentació de sol·licituds als ajuts econòmics per a l'escolaritat, menjador i acollida destinats a infants de 0 a 3 anys de l'Escola Bressol Municipal Montpetit d'Abrera del curs 2025-2026. El termini de presentació de sol·licituds s'allarga des del dijous 23 de juliol fins al dimecres 19 d'agost de 2026 inclòs. La finalitat d'aquests ajuts és la de contribuir a l'accés a centres i serveis educatius públics del primer cicle d'educació infantil sota el principi principi d'igualtat d'oportunitats. Els serveis d'educació infantil de primer cicle inclouen l'escolaritat, el menjador i l'acollida. L'ajuda es pot tramitar de forma telemàtica a través de la seu electrònica del web abrera.cat o el registre d'entrades de l'Oficina d'Atenció de la Ciutadania, l'OAC, de l'Ajuntament d'Abrera, presencialment, de dilluns a divendres de 9 a 2 i les tardes de dimecres de 2:45 a 7. Per a més informació, podeu contactar amb el Servei d'Acció Social de l'Ajuntament d'Abrera al carrer Major 3, en horari de dilluns a divendres de 9 a 2. Podeu trucar al 93 770 2911 o enviar un correu electrònic a serveissocials@abrera.cat. I trobareu tota la informació també al web municipal abrera.cat.
0: Abrera Informació. Joventut.
4: Una trentena de joves d'entre 14 i 17 anys d'Abrera han participat enguany en una nova edició del curs de premonitors i premonitores impulsat per la Regidoria de Joventut de l'Ajuntament d'Abrera. La formació s'ha fet el dimarts 30 de juny i el divendres 3 de juliol al centre Polivalent, amb un total de 35 participants distribuïts en dos grups que han treballat simultàniament. El dimarts 21 de juliol passat a la tarda va tenir lloc a la sala de plens de l'Ajuntament d'Abrera l'acte de lliurament de diplomes a l'alumnat del curs, a càrrec de l'alcalde Jesús Narro i la regidora de Joventut Arantxa Galofré, així com tècnics i tècniques municipals. Escoltem algunes de les participants de la formació, que feien una valoració molt positiva en declaracions a Ràdio Abrera.
1: Hola, me llamo Esther y el curso me ha parecido muy entretenido, que hemos aprendido mucho y muy enriquecedor para la gente que ha venido al curso.
5: Me llamo María Campos y el curso ha sido muy divertido, hemos aprendido muchas cosas y ha estado muy bien.
6: Ana Fusalba Oviedo y ens agrada molt el curs, ha sido tan retingut.
4: I sentim també la regidora de Joventut, Arantxa Galofré.
7: Estem molt satisfets de l'èxit que ha tingut el curs de premonitors d'aquest mes de juliol, que ha comptat amb una gran participació de 34 joves del nostre municipi. L'objectiu principal d'aquesta formació ha estat oferir-los eines per al seu coneixement personal, fomentar valors com el treball en equip, la responsabilitat i el compromís social a través de l'educació en el lleure. A més, aquesta formació podrà tenir un retorn pràctic perquè tots aquests joves que estiguin interessats podran realitzar les seves pràctiques en projectes de l'Ajuntament, com és el cas del nostre parc de Nadal, que ho celebrem el mes de desembre durant les vacances escolars. És una oportunitat perquè apliquin el que han après i s'impliquin activament en la vida del municipi. Així que moltes gràcies a tots els i les joves participants i gràcies pel seu entusiasme i el seu compromís aquests dies.
4: El curs, que ha tingut una durada de 20 hores i s'ha realitzat en horari de matí de 9 a 2, ha permès als i les joves adquirir coneixements i eines bàsiques per iniciar-se en el món del lleure educatiu, alhora que han treballat valors com el treball en equip, la responsabilitat, el compromís i la participació.
0: Serveis informatius de Ràdio Abrera. Ràdio Abrera, la informació més propera. De dilluns a divendres, de 8 a 1, Fórmula Matí amb Jordi Quintana.
8: Seguim endavant, això és Fórmula Matí, t'acompanyem, recordeu, des de la FM, web, altaveus intel·ligents i també l'aplicació, que és gratuïta. Si marxes de vacances, recorda que aquesta aplicació és gratis i pots escoltar Ràdio Abrera en directe o a la carta quan vulguis i on vulguis. Ara, Will XO, Master Pete i Álvaro de Luna, Llego tarde, 29 graus.

0: Aquest estiu pensa en F.A. Aguilera. Som especialistes en fusteria d'alumini a mida, portes, finestres, tanques i rastells. Realitzem tota mena de reformes. Banys, cuines, locals comercials i reformes integrals. Disposem de taller propi.
1: F.A. Aguilera. Ens trobes a Brera, a l'avinguda de Lluís Companys 8. Si necessites un pressupost a mida, no dubtis a trucar-nos al 93 770 32 29. Aquest estiu, renova la teva llar amb nosaltres.
2: A Abrera sí que hi ha res. Un espai per conèixer el passat, entendre el present i posar en valor el nostre patrimoni cultural.
3: Cada darrer dissabte del mes, a partir de les 12 del migdia, a Ràdio Abrera, escolta A Abrera sí que hi ha res. Conduït pel tècnic municipal de Patrimoni Cultural i Memòria Històrica, Gerard Videgain. I tots els podcasts del programa els trobes a la nostra programació a la carta, a radioabrera.cat.
2: A Abrera sí que hi ha res. Un espai per conèixer, preservar i posar en valor la història, els espais i les tradicions del municipi. Perquè a Abrera sí que hi ha res. Això que escoltes en aquests moments a Ràdio Abrera podria ser l'anunci de la teva botiga, empresa o producte.
3: Ens adaptem a les teves necessitats i aconseguim una campanya òptima i eficaç per al teu negoci.
2: Anuncia't amb nosaltres. Contacta'ns a través del formulari que trobaràs a radioabrera.cat. Escriu-nos a publicitat@radioabrera.cat o truca'ns al 93 770 23 34.
3: Departament de Publicitat de Ràdio Abrera, la millor inversió pel teu negoci.
4: Arriba el moment d'escoltar Banda Neon, Buos i Mon DJ, que ens fan arribar al ventilador. Una festiva cançó que transmet de veritat molt optimisme des del primer moment, eh?

0: L'estiu més fresc amb Ràdio Obrera.
1: I ara arriba Álvaro Díaz, que està presentant Mariposas en el aire. L'artista dona forma a aquest tema ple d'optimisme, i romanticisme. 29 graus des d'aquest estiu 2026.

0: Fórmula Matí, la fórmula perfecta per començar el dia.
1: Està clar que l'estiu ets tu, des de Ràdio Abrera, ara la veu d'Aina Machuca. Ai, és que hi ha una màgia que només té l'estiu. Quan

Dos quarts de dotze, ara recordarem una col·laboració que va unir diversos noms de la música llatina, com Mau i Ricky, Camilo, Lunay... Van unir forces amb La Boca, que és la versió remix, que va portar una nova energia a aquest èxit amb la incorporació d'aquest ritme urbà de Lunay i Camilo. Una fusió de pop llatí reggaeton que continua sonant amb la mateixa frescor aquí, a Fórmula Matí.

0: Si aquest estiu vols gaudir de la millor música i tota la informació, ja saps quina és la teva opció. Ràdio Abrera.
1: Anem cap a Madrid amb Batista, que forma part de la nova escena musical. Ara arriba Mi Punto Débil. És un tema que connecta des del primer moment.

Si marxes de vacances, volem marxar amb tu. Allà on siguis, sintonitza'ns a radioobrera.cat i a través de les aplicacions mòbils. I si et quedes a casa, recorda 107.9 FM.

0: Fórmula Matí, última hora.
1: Els Mossos d'Esquadra han detingut una dona aquest dimarts a la tarda, segons acabem de saber, quan faltaven pocs minuts per les 5, per haver atacat amb una arma blanca el seu germà a la via Favència, a la ciutat de Barcelona. Segons ha pogut saber aquest programa, i han confirmat fonts oficials de la policia catalana, la dona ha estat arrestada per un delicte de violència domèstica i acusada de lesions. Per causes que encara s'estan investigant, la dona va atacar el seu germà i li va causar lesions greus, tot i que ara per ara no es pateix per la vida de l'home. Tots dos, la víctima i l'agressora, segons hem pogut saber, són persones amb diversos antecedents i vinculades a l'activitat delinqüencial. Es desconeix ara per ara per què la dona va agredir el seu germà. La investigació l'ha assumit la unitat d'investigació de la comissaria de Nou Barris dels Mossos d'Esquadra, per intentar aclarir els detalls d'aquesta agressió a la ciutat de Barcelona. De moment, no ha transcendit la nacionalitat ni les edats dels dos implicats, la detinguda i el seu germà. I l'incendi forestal declarat dissabte a la Vall d'Uixó, a la Plana Baixa, afronta aquest dimecres la cinquena jornada, encara sense control. El foc ha afectat 10.000 hectàrees amb un perímetre de 81 quilòmetres i unes 10.000 persones d'una quinzena de municipis continuen desallotjades.
0: La informació al moment, sense esperes. Fórmula Matí.
2: Fórmula Matí. Fórmula Matí. Fórmula Matí. Fórmula Matí.
3: Estiu a Bricocentro Abrera. És el moment de posar casa teva a punt. Equipar el teu jardí, terrassa o balcó, instal·lar aire condicionat, renovar el bany, canviar el terra...
4: Bricocentro Abrera. Tot el que casa teva necessita per lluir perfecte aquest estiu. Obrim de dilluns a dissabte, de 9 del matí a 9 del vespre. També pots fer la teva compra online a bricocentroabrera.es. Disposem de servei de recollida a botiga o enviament a domicili.
3: Bricocentro Abrera. T'hi esperem al carrer Hostal del Pi 2 d'Abrera i al 93 770 49 30.
4: Estiu a Bricocentro Abrera.
5: Bricocentro, colaje y decoración.
6: Aquest estiu, que no et falti l'estil ni la millor protecció. A Jiménez Lirio Òptics i Audioprotecistes t'esperen les ulleres de sol de les millors marques perquè gaudeixis del sol amb total seguretat. Descobreix els models que marquen tendència i troba el que millor s'adapta a tu. Vine a les nostres botigues de Brera, Olesa i Esparreguera. Jiménez Lirio Òptics i Audioprotecistes. Truca'ns al 93 770 30 43. Aquest estiu, mira'l amb els millors ulls.
7: Vols més clients? Vols més visibilitat?
8: Anuncia't a Ràdio Abrera i posa el teu negoci en boca de tothom.
7: Arriba cada dia el teu públic de proximitat.
8: Campanyes a mida, preus competitius i resultats reals.
7: Si tens un negoci a la comarca,
8: aquest és el teu moment.
7: Escriu-nos a publicitat@radioabrera.cat.
8: Ràdio Abrera, publicitat que funciona.
1: Arriba Alba Grasa, que ha estrenat Aniversari 22, que és el primer pas d'una nova etapa d'aquesta cantant, actriu i creadora de Vilassar de Dalt.

0: Uno, dos, tres, cuatro.
1: De dilluns a divendres, de 8 a 1, Fórmula Matí, amb Jordi Quintana.
2: Camila ens emociona amb Tu vida, aquesta cançó que manté intacta l'essència ara del duet, fusionant el pop, la tecnorumba, un tema sentimental.

0: Un estiu diferent. Fórmula Matí amb Jordi Quintana.
1: Arriba des d'Aranda de Duero, Burgos. Gabriel Barreira és Barri B. Està presentant aquest No Pega Igual. S'està guanyant, una mica en mica, un lloc dins la nova generació d'artistes.

0: Ràdio Abrera.
1: Notícies en xarxa.
2: Bon dia, són les 12, us parla Maria Lara. Els Mossos d'Esquadra han investigat 36 casos de tràfic d'éssers humans entre el 2025 i el juliol d'aquest 2026 amb 24 víctimes identificades i 32 detinguts. La policia alerta de l'augment de l'explotació sexual en pisos, la consolidació també de xarxes d'explotació laboral en supermercats i plantacions de marihuana i també l'ús creixent de les xarxes socials per captar més víctimes. Per facilitar la detecció i la col·laboració ciutadana, han habilitat un nou correu electrònic i també un codi QR de contacte directe amb investigadors especialitzats. Ho explica Lluís Moreno, que és sotsinspector de la Divisió d'Investigació Criminal.
3: Aquest correu electrònic i aquest codi QR. I crec que és molt important també que se sàpiga que la informació que rebi per aquest correu estarà gestionada directament per investigadors especialitzats. O sigui, el filtre serà directe per persones que coneixen la matèria, que poden detectar fàcilment si és una situació de tràfic d'éssers humans, si és una situació d'explotació, i així ens garanteix una actuació policial molt més ràpida i molt més àgil.
2: Les investigacions han constatat que el tràfic d'éssers humans continua adoptant noves formes d'explotació per tal de dificultar la detecció policial. I la consellera d'Igualtat i Feminisme, Eva Menor, ha condemnat aquest matí a Salt el feminicidi d'una veïna de Barcelona que es va produir ahir a la nit. Menor ha volgut expressar el seu sentit condol i escalf també a l'entorn de la víctima per violència masclista i també als veïns i veïnes de la localitat. A banda, en aquest cas, són quatre els feminicidis d'enguany, corresponents a quatre dones assassinades per violència masclista. I Protecció Civil manté activat el pla Infocat davant un nou episodi de calor que incrementa el risc d'incendi forestal en previsió que dissabte s'assoleixi el nivell màxim de perill. Els agents rurals activaran els nivells 3 i 4 del pla Alfa en nombrosos municipis, mentre mantenen també les restriccions d'accés a diversos espais naturals. A més, també el Procicat està en alerta per previsió de calor extrema amb temperatures que podran superar els 40 o fins i tot els 41 graus a Ponent i al Prepirineu. I els veïns del tercer edifici afectat per l'esvoranc de les obres de l'L9 del metro de Barcelona situat al carrer Rubinstein 6 podran tornar a casa a partir d'avui. El retorn dels desallotjants s'està fent de manera progressiva i el govern preveu que entre aquesta setmana i la vinent ja s'hagin pogut tornar als seus habitatges els residents del 60% dels pisos evacuats. I pel que fa a la cultura, el Festival Internacional de Música de Cambrils ha donat ja el tret de sortida a la seva 51a edició amb un concert gratuït. I això és tot fins aquí les notícies en xarxa.
1: Notícies en xarxa.
4: Abrera Informació, amb Manabel Gómez.
5: Bon dia. L'Ajuntament d'Abrera exigeix millores de seguretat a la C-55 a l'altura d'Abrera al Departament de Carreteres de la Generalitat de Catalunya. L'alcalde Jesús Narro i personal tècnic de l'Ajuntament d'Abrera i la policia local han mantingut recentment una reunió de treball amb responsables del Departament de Carreteres per abordar diferents actuacions destinades a reforçar la seguretat, la mobilitat i l'accessibilitat al municipi. La trobada va tenir lloc a l'Ajuntament i va anar seguida d'una visita a la infraestructura. Des del consistori s'ha exposat la necessitat d'elaborar un estudi específic sobre els accessos d'entrada i sortida des de la C-55 al barri de Can Morral, amb l'objectiu d'analitzar possibles millores que afavoreixin una mobilitat més segura i eficient. Sentim l'alcalde d'Abrera, Jesús Narro.
6: Hem tingut una reunió amb el Departament de Carreteres de la Generalitat de Catalunya per tal d'estudiar millores, per tal de veure quan s'han d'implantar a nivell de seguretat, a nivell de mobilitat, a nivell d'accessos. Ha sigut una reunió molt profitosa on hem pogut reclamar un estudi respecte a l'accés de la C-55, accés d'entrada i sortida pel barri de Can Morral, i després també mesures de seguretat per tal d'impedir creuaments o actituds incíviques que puguin comportar un perill per la salut pública dels veïns i les veïnes. Per tant, una reunió molt favorable, una reunió tècnica, i que continuarem treballant colze a colze amb la Generalitat per millorar la seguretat del nostre municipi.
5: Per part de la Direcció General de Carreteres de la Generalitat van participar a la reunió Daniel Gallego, cap del Servei Territorial, i el tècnic Òscar Moreno, Murillo. La trobada s'ha celebrat en un marc de col·laboració i coordinació entre ambdues administracions amb l'objectiu d'analitzar possibles millores que afavoreixin una mobilitat més segura i eficient. Així mateix, també s'ha analitzat la conveniència d'implantar noves mesures de seguretat que contribueixin a evitar encreuaments inadequats i conductes incíviques que puguin posar en risc la integritat dels veïns i veïnes. D'altra banda, s'està treballant en la redacció del nou projecte i en la materialització del projecte executiu d'externalització de la C-55 al seu pas pel nucli urbà d'Abrera. Des de l'Ajuntament es valora positivament la trobada i es reitera el compromís de continuar treballant conjuntament amb la Generalitat per impulsar les actuacions necessàries que permetin millorar la seguretat viària i la mobilitat al municipi.
4: Abrera Informació. Promoció econòmica.
5: Des de l'Ajuntament d'Abrera es continua apostant per la formació com una eina clau per afavorir l'ocupabilitat i la qualificació professional de la ciutadania, oferint accions o formatives gratuïtes adaptades a les necessitats del mercat laboral. En aquesta línia, el Servei de Promoció Econòmica de l'Ajuntament d'Abrera té obert el període d'inscripcions per al curs de neteja d'instal·lacions que s'iniciarà al setembre i que s'adreça a persones inscrites al Servei Local d'Ocupació d'Abrera. Aquest curs té com a objectiu proporcionar els coneixements i les competències necessàries per desenvolupar tasques de neteja i manteniment d'espais i equipaments, millorant així les oportunitats d'inserció laboral de les persones participants. La formació es durà a terme del 28 de setembre al 30 de novembre, en horari de 9 a 2 a les aules del Departament de Promoció Econòmica. Les persones interessades poden formalitzar la seva inscripció o demanar més informació al Servei de Promoció Econòmica a la primera planta del Mercat Municipal d'Abrera, trucant al 93 770 102 o enviant un correu electrònic a promocioeconomica@abrera.cat. L'horari d'atenció a la ciutadania és de dilluns a divendres de 9 a 2 i els dimecres també de 2:45 a 7.
4: Abrera Informació. Infància.
5: Recordem que l'Ajuntament d'Abrera té obert el termini per sol·licitar el xec nadó de 2026, un ajut econòmic de 300 euros destinat a les famílies del municipi amb fills i filles nascuts o adoptats entre l'1 de desembre de 2025 i el 30 de novembre de 2026. Aquesta iniciativa, que enguany arriba a la seva novena edició consecutiva, té com a objectiu donar suport a les unitats familiars d'Abrera i ajudar a fer front a les despeses extraordinàries derivades del naixement o adopció d'un fill o filla. La sol·licitud es poden presentar fins al diumenge 6 de desembre inclòs, preferentment de manera telemàtica a través de la seu electrònica de l'Ajuntament d'Abrera, al web abrera.cat, o presencialment al registre d'entrades de l'Oficina d'Atenció a la Ciutadania de l'Ajuntament d'Abrera, l'OAC. Durant els mesos de juliol i agost, l'horari d'atenció a la ciutadania és de dilluns a divendres de 9 a 2 i els dimecres també de 2:45 a 7. Per accedir al xec nadó de l'Ajuntament d'Abrera cal complir, entre d'altres, els requisits següents: que un dels dos progenitors o adoptants estigui empadronat a Abrera, que almenys la mare, pare o el tutor tingui una antiguitat mínima d'un any d'empadronament al municipi abans del naixement o adopció, que l'infant estigui empadronat a Abrera i està al corrent de les obligacions tributàries amb l'Ajuntament. Per a més informació sobre aquesta convocatòria, les famílies es poden adreçar al Servei d'Infància i Acció Social de l'Ajuntament d'Abrera al carrer Major 3, trucant al 93 770 2911 o enviant un correu electrònic a infancia@abrera.cat. Hi trobaré tota la informació al web municipal abrera.cat.
4: Serveis informatius de Ràdio Abrera. A Ràdio Abrera, la informació més propera. De dilluns a divendres, de 8 a 1, Fórmula Matí amb Jordi Quintana.
0: 12 i 8 minuts, tenim una última hora, perquè han trobat mort a casa seva el DJ francès Kawinski, famós pel tema Night Call de la pel·lícula Drive. Figura de la música electrònica francesa, va ser una de les estrelles de la cerimònia de tancament dels Jocs Olímpics de 2024. Tenia 50 anys, s'ha trobat a casa seva a París. Escoltem a Drifu, Te Molesto i a Bruno Mars, que entrarà en castellà Lo Arriesgo Todo.
1: Salir de vacaciones en el pueblo, que si pasa yo me quito el sombrero, con la resaca salir para el fresco, perdona si voy pedo y te molesto.

0: Vols tornar a escoltar com abans? Pensant en audiòfons? Aquest és el teu moment. A Gran Audition cuidem de la teva audició des de fa més de 20 anys. Revisa gratis la teva audició, prova els audiòfons sense compromís i decideix amb total seguretat. I ara amb importants descomptes i finançament sense interessos. Cuidar de la teva audició és més fàcil que mai. A Gran Audition volem ser el teu audioprotesista de confiança per a tota la vida.
1: Vine a veure'ns a la plaça de Catalunya 17, d'Olesa de Montserrat, o truca'ns al 672 94 47 50.
2: A Abrera, millorem la mobilitat de vianants i vehicles amb una nova ordenança de circulació i seguretat viària, moderna i sostenible.
3: Prioritzem la mobilitat per convertir els nostres carrers en espais segurs, amables i de convivència. I recollim el nou fenomen dels vehicles de mobilitat personal, els patinets elèctrics, com una oportunitat per a la disminució de l'ús del cotxe. Per una circulació segura per a les persones usuàries i els i les vianants, hem de recordar.
2: És obligatori circular per la calçada en el sentit de circulació, l'ús de casc homologat i portar elements reflectors, llums i timbre.
3: Cal respectar les normes de trànsit. No es pot circular bevent o menjant, fent ús d'auriculars o del telèfon mòbil, arrossegant objectes ni remolc i tampoc per la vorera ni per les zones de vianants.
2: Els vehicles de mobilitat personal només poden circular amb una persona que ha de tenir com a mínim 15 anys.
3: Consulta la nova ordenança de circulació i seguretat viària al web municipal abrera.cat.
2: A Abrera, millorem la mobilitat de vianants i vehicles.
4: Entre tots i totes, fem Abrera.
5: Ajuntament d'Abrera. Amb tu. Per tu.
6: Ràdio Abrera, digui.
7: Vull saber què puc fer perquè tothom conegui el meu negoci.
6: Doncs has trucat al lloc perfecte. A Ràdio Abrera et donem l'oportunitat d'arribar als teus clients més propers.
7: I us encarregueu de tot?
6: I tant! Et dissenyem la teva campanya de publicitat a mida, atenent els teus gustos i necessitats, i per molt menys del que imagines.
7: Perfecte, m'anunciaré a Ràdio Abrera.
6: Departament de Publicitat de Ràdio Abrera. Truca'ns al 93 770 23 34 o envia'ns un correu a publicitat@radioabrera.cat.
8: Ràdio Abrera, la millor inversió pel teu negoci.
9: El seu nom és Alejandro Bejarano, està presentant ara Carretera. Doncs sí, és una cançó que parla de camins, també de decisions. Segurament t'agradarà.

0: aquesta calor em ve de gust escoltar Ràdio Obrera.
1: Les 12 i 20. Ara arriba un tema proper, també és emotiu, que connecta amb totes aquelles persones que han hagut d'aprendre de Xana. Carmen Seleolvedó.

Dos quarts d'una d'aquest dimecres. Seguim amb tu, perquè ara és el moment de recordar un dels grans temes de la música urbana, Wisin i Yandel, que ens porten Chica Bombastic. És una cançó que forma part de l'època daurada del duo portorriqueny, que desprèn tota l'energia del reggaeton clàssic. És una base rítmica potent, una tornada enganxosa, i Wisin i Yandel amb el seu segell característic.

0: Ràdio Abrera, Fórmula Matí amb Jordi Quintana.
1: Anem a ballar aquest tema que m'agrada molt. És Andy Grape i... Vinga, va, date la vuelta.

canvia d'imatge, canvia de feina, canvia de parella, canvia de cotxe, però no canvis d'emissora. Ràdio Obrera. El amor ya...

Si aquest estiu vols gaudir de la millor música i tota la informació, ja saps quina és la teva opció. Ràdio Abrera.

0: Ràdio Abrera.
1: Notícies en xarxa.
2: Bon dia, la una us parla Maria Lara. La consellera d'Igualtat i Feminisme, Eva Menor, ha condemnat aquest matí a Salt el feminicidi d'una veïna de Barcelona que es va produir ahir a la nit. Menor ha volgut expressar el seu més sentit condol i escalfa l'entorn de la dona assassinada per violència masclista i també els veïns i veïnes de la localitat.
3: M'agradaria començar, sens dubte, amb una condemna rotunda del quart feminicidi que ha tingut lloc aquí a Catalunya enguany, amb un missatge de condemna rotunda i de condol a l'entorn de la víctima i als dos infants orfes que ha deixat aquest darrer assassinat masclista, amb el compromís i reiterar el compromís de la Generalitat de Catalunya amb la lluita per erradicar de manera definitiva aquesta greu vulneració de drets humans.
2: En aquest cas, són quatre els feminicidis d'enguany, corresponents a quatre dones assassinades per violència masclista. Des que es van començar a recollir dades oficials l'any 2012, hi ha hagut 162 feminicidis a Catalunya, dels quals 152 són dones i 10 corresponen a infants i adolescents. I els Mossos d'Esquadra han investigat 36 casos de tràfic d'éssers humans entre el 2025 i el juliol d'aquest 2026, amb 24 víctimes identificades i 32 detinguts. La policia alerta en l'augment de l'explotació sexual en pisos, la consolidació de xarxes d'explotació laboral en supermercats i plantacions de marihuana i també l'ús creixent de les xarxes socials per captar víctimes. Per facilitar la detecció i la col·laboració ciutadana han habilitat un nou correu electrònic i també un codi QR de contacte directe amb investigadors especialitzats. I Protecció Civil manté activat el pla Infocat davant un nou episodi de calor que incrementa també el risc d'incendi forestal. De fet, des d'avui i fins divendres, 43 municipis estan en perill extrem del pla Alfa i 218 en perill molt alt. A més, el Procicat també està en alerta per la previsió de calor extrema amb temperatures que poden superar els 40 graus a Ponent i al Prepirineu. I en aquest sentit, Barcelona habilitarà a partir de l'1 d'agost un espai de dia climatitzat perquè les persones sense llar puguin protegir-se d'aquestes altes temperatures. També ho farà Lleida, que ampliaran també el dispositiu d'acollida per a temporers, volíem dir, sense sostre, amb 160 noves places al pavelló 4 de Fira de Lleida, davant també l'allau de persones que s'han desplaçat aquest estiu a la ciutat. I els veïns del tercer edifici afectat per l'esvoranc de les obres de l'L9 del metro situat al carrer Rubinstein 6 podran tornar a casa a partir d'avui. El retorn dels desallotjants s'està fent de manera progressiva i el govern preveu que entre aquesta setmana i la vinent s'incorporin el 60% dels pisos evacuats.
1: Notícies en xarxa.
0: Abrera Informació, amb Manabel Gómez.
4: Bon dia. Continuen les obres d'estesa de la línia elèctrica de la planta de SEAT a l'avinguda de Can Amat amb l'execució de la segona fase dels treballs durant aquest mes de juliol. La primera es va executar, recordem, durant els primers mesos de l'any i la segona és previst realitzar-la durant els mesos de juliol, agost i setembre. A motiu d'aquests treballs es produeixen canvis temporals en el trànsit a l'avinguda de Can Amat del polígon industrial del Barcelonès d'Abrera i també modificacions temporals en el recorregut i les parades del servei de bus urbà per les obres de l'avinguda de Can Amat fins al dissabte 15 d'agost inclòs. Així, el bus no circularà pel carrer d'Abrera, el carrer de Montserrat i el tram de l'avinguda de Can Amat fins a l'avinguda de Can Noguera i s'estableix com a itinerari alternatiu el pas pel carrer d'Aneto, la ronda de Sant Jordi, el carrer del Ter, el carrer de Marie Curie, el carrer de Barcelona i l'avinguda de Can Noguera fins a l'enllaç amb l'avinguda de Can Amat. D'altra banda, durant el mateix període, s'anul·la temporalment la parada ubicada al carrer d'Abrera i s'habilita una parada provisional alternativa al carrer d'Aneto, cantonada amb el carrer dels Pirineus. Podeu consultar aquestes modificacions temporals del recorregut de les parades del bus urbà d'Abrera al web municipal abrera.cat i a l'app gratuïta de Montbus, on també s'actualitzen periòdicament les diferents informacions relacionades amb aquest servei. Les recomanacions generals mentre durin els treballs, que com deien s'allargaran durant els mesos de juliol, agost i setembre, són respectar en tot moment la senyalització temporal i les indicacions del personal d'obra, preveure més temps de desplaçament durant els dies feiners i recomanar sempre que sigui possible utilitzar vies alternatives com l'autovia, treballadors i els accessos principals a Abrera i Canamat. Trobareu el detall d'aquesta informació als webs abrera.cat i radioabrera.cat i al perfil d'Instagram @abrerainfo.
0: Abrera Informació. Infància. Esports.
4: Recordem que ja estan obertes les inscripcions pel casalet de setembre, que es farà del dilluns 31 d'agost al divendres 4 de setembre, en horari de 9 a 1 a la Casa de Cultura d'Abrera, i que es dirigeix a infants nascuts entre els anys 2014 i 2022. Les inscripcions es poden formalitzar a través del web municipal abrera.cat. Les places són limitades i s'assignaran per ordre d'inscripció amb llista d'espera, i el casalet s'oferirà amb un mínim de 20 inscrits. S'adreça a infants nascuts, com deien, entre els anys 2014 i 2022, que estiguin empadronats a Abrera, escolaritzats en un centre educatiu del municipi o que tinguin familiars residents a Abrera. A més, també s'ofereix servei d'acollida de matí de 8 a 9, servei de menjador de 1 a 2 quarts de 4 i servei d'acollida de tarda de 2 quarts de 4 a 2 quarts de 5. Per a més informació sobre el casalet de setembre, podeu contactar amb el CAMP trucant al 93 770 5100 o enviant un correu electrònic a camp@abrera.cat, i també trobaré tota la informació al web municipal abrera.cat.
0: Abrera Informació. Activitats.
4: A continuació, a Ràdio Abrera, repassem les activitats programades a Abrera pels propers dies. Durant el mes de juliol, el programa de Patis Oberts continua oferint espais de lleure, esport i convivència per a tothom. Fins al divendres 31 de juliol inclòs, els dilluns, dimecres i divendres obre de 7 de la tarda a 9 del vespre a l'escola Ernest Lluch, i els dimarts i dijous també de 7 a 9. L'activitat es trasllada al pati de l'escola Josefina Ibáñez, on a més s'hi desenvoluparan diverses activitats adreçades al jovent, sempre amb personal esportiu de suport. Recordem que en cas de pluja intensa les instal·lacions romandran tancades. A la piscina municipal d'estiu, durant tot el mes de juliol, podem gaudir del servei de bibliopiscina de la Biblioteca Josep Roca i Bros de dilluns a diumenge de 4 a 8 de la tarda, amb una àmplia programació per treballar els valors i la convivència. La programació d'aquesta setmana és la següent. Dimecres 29 de juliol a les 7 de la tarda tindrà lloc el sorteig de recomanacions literàries entre persones usuàries de la bibliopiscina aquella tarda. Dijous 30 de juliol, de 5 a 7 es faran les manualitats careta de ping-pong per a infants a partir de 4 anys, i divendres 31 de juliol de 5 a 7 es farà l'activitat de cloenda de la bibliopiscina de 2026 amb Juguem al Twister. Finalment, recordem que la plataforma de venda d'entrades de Nox Produccions Martorell ja es poden adquirir les entrades per als darrers espectacles programats a Abrera amb la col·laboració del Servei de Cultura de l'Ajuntament d'Abrera en el marc del cicle d'humor d'Abrera 2026. Divendres 18 de setembre podrem veure el monòleg de Xavi Franquesa, Escocia. Divendres 23 d'octubre, el monòleg de Millán Salcedo, Pregunta Melón. Totes dues actuacions tindran lloc a les 10 de la nit a la sala municipal. Trobareu la programació de totes les festes i les activitats d'estiu al web abrera.cat i a les xarxes socials de l'Ajuntament d'Abrera, Instagram, X i TikTok.
0: Serveis informatius de Ràdio Abrera. Música i informació. Ràdio Abrera. Fórmula Migdia a Ràdio Abrera. De dilluns a divendres, d'una a 4 de la tarda, t'oferim la millor selecció musical perquè gaudeixis del migdia amb nosaltres. Fórmula Migdia a Ràdio Abrera. Aquest estiu, Ràdio Abrera. On i com vulguis. FM, web i app. I escolta'ns a través del teu altaveu intel·ligent. Digue-li que et posi Ràdio Abrera. Digue-li que et posi Ràdio Abrera. Que et posi Ràdio Abrera.

0: Siguem cívics. Utilitzem el servei gratuït de recollida de voluminosos porta a porta.
1: Des de l'Ajuntament d'Abrera fem una crida al civisme i demanem a la ciutadania que no es deixin al carrer voluminosos, trastos vells i andròmines. Dos dies a la setmana oferim el servei de recollida d'andròmines al punt acordat. Només heu de trucar al telèfon 639 78 30 38 per concretar el lloc de la recollida o enviar un correu electrònic a abreraracicla@abrera.cat.
0: El veïnat pot treure al carrer els seus voluminosos al punt acordat els dilluns i dimecres al vespre a partir de les 20 hores i el servei de recollida passarà a recollir-los els dimarts i dijous al matí. Fora d'aquests dies, sempre podeu portar els voluminosos a la deixalleria municipal d'Abrera, ubicada al carrer del Progrés 15, al polígon industrial Sant Armengol, en el seu horari habitual, dissabtes i diumenges de 10 a 14 hores i de dimarts a divendres de 10 a 14 hores i de 17 a 19.30 hores.
1: Siguem cívics. Utilitzem el servei gratuït de recollida de voluminosos porta a porta.
2: Ajuntament d'Abrera. Amb tu. Per tu.
3: Aquest estiu pensa en Efe Aguilera. Som especialistes en fusteria d'alumini a mida, portes, finestres, tanques i rastells. Realitzem tota mena de reformes. Banys, cuines, locals comercials i reformes integrals. Disposem de taller propi.
4: Efe Aguilera, ens trobes a Abrera, a l'avinguda de Lluís Companys 8. Si necessites un pressupost a mida, no dubtis a trucar-nos al 93 770 32 29. Aquest estiu, renova la teva llar amb nosaltres.
5: Has vist a l'Instagram quines fotos més xules de les activitats d'aquest cap de setmana a Abrera? M'agrada. Ah, i l'Ajuntament acaba d'informar a Twitter que farà obres de millora a diversos carrers. Retuitejo.
6: Però on ho veus, tot això?
5: A les xarxes socials del Departament de Comunicació de l'Ajuntament d'Abrera. Encara no la segueixes?
6: No.
5: Doncs el trobes a Twitter amb el perfil @abrerainforma i a l'Instagram amb l'usuari @abrerainfo. És la manera més ràpida d'estar al dia de tot allò que passa a Abrera. Avisos, notícies d'interès, activitats i moltes fotos.
6: Ara mateix el segueixo a les xarxes socials. Twitter i Instagram, oi?
2: Per estar al dia, quan i des d'on vulguis, connecta't.
1: Regidoria de Comunicació, Ajuntament d'Abrera. Amb tu, per tu.
7: Això que escoltes en aquests moments a Ràdio Abrera podria ser l'anunci de la teva botiga, empresa o producte.
8: Ens adaptem a les teves necessitats i aconseguim una campanya òptima i eficaç per al teu negoci.
7: Anuncia't amb nosaltres. Contacta'ns a través del formulari que trobaràs a radioabrera.cat. Escriu-nos a publicitat@radioabrera.cat o truca'ns al 93 770 23 34.
8: Departament de Publicitat de Ràdio Abrera. La millor inversió pel teu negoci.
9: No me dejes ir.

0: Suma't a la xarxa Violeta d'Abrera.
1: I sigues part de la solució.
0: A través de la xarxa Violeta, impulsem un pacte ciutadà per una Abrera lliure de violències masclistes, oferint estratègies per fer front a les violències patriarcals d'una manera més eficaç i socialment compromesa, amb l'objectiu de ser una eina de sensibilització i esdevenir un símbol de compromís i consens ciutadà.
1: Persones a títol individual, entitats i associacions, partits polítics, comerços, empreses i centres educatius i socials podeu adherir-vos a la xarxa Violeta d'Abrera per avançar cap a una societat lliure de violències contra les dones i persones LGTBIQ+, creant espais segurs i amb el compromís d'assolir un municipi 100% feminista.
0: Només heu d'entrar al web abrera.cat a l'espai d'igualtat, feminismes i LGTBIQ+, i omplir el formulari d'adhesió.
1: Suma't a la xarxa Violeta d'Abrera.
0: I sigues part de la solució.
2: Ajuntament d'Abrera.
3: Amb tu. Per tu.

0: Estiu a Bricocentro Abrera. És el moment de posar casa teva a punt. Equipa el teu jardí, terrassa o balcó, instal·lar aire condicionat, renovar el bany, canviar el terra...
1: Bricocentro Abrera. Tot el que casa teva necessita per lluir perfecte aquest estiu. Obrim de dilluns a dissabte, de 9 del matí a 9 del vespre. També pots fer la teva compra online a bricocentroabrera.es. Disposem de servei de recollida a botiga o enviament a domicili.
0: Bricocentro Abrera. T'hi esperem al carrer Hostal del Pi 2 d'Abrera i al 93 770 49 30.
1: Estiu a Bricocentro Abrera.
2: Bricocentro, colaje y decoración.
3: Aquest estiu, que no et falti l'estil ni la millor protecció. A Jiménez Lirio Òptics i Audioprotecistes t'esperen les ulleres de sol de les millors marques perquè gaudeixis del sol amb total seguretat. Descobreix els models que marquen tendència i troba el que millor s'adapta a tu. Vine a les nostres botigues de Brera, Olesa i Esparreguera. Jiménez Lirio Òptics i Audioprotecistes. Truca'ns al 93 770 30 43. Aquest estiu, mira'l amb els millors ulls.
4: Vols més clients? Vols més visibilitat?
5: Anuncia't a Ràdio Abrera i posa el teu negoci en boca de tothom.
4: Arriba cada dia el teu públic de proximitat.
5: Campanyes a mida, preus competitius i resultats reals.
4: Si tens un negoci a la comarca,
5: aquest és el teu moment.
4: Escriu-nos a publicitat@radioabrera.cat.
5: Ràdio Abrera, publicitat que funciona.

0: Ràdio Abrera.
1: Notícies en xarxa.
2: Bon dia, són les dues, us parla Arnau Vilà. Catalunya viu des d'avui un nou episodi de calor extrema que s'allargarà com a mínim una setmana. Previsiblement serà la tercera onada de calor d'aquest estiu, una situació que dispararà fins a nivells molt alts o extrems el perill d'incendis, ja que a més la humitat serà molt baixa. A Catalunya s'esperen temperatures que podrien superar els 40 graus en alguns punts, sobretot entre avui i el cap de setmana. Sara Isarroca és la directora del Servei Meteorològic de Catalunya. L'escoltem.
3: Ja tenim avisos activats, especialment a la zona de Ponent, amb graus fins a 4 sobre 6, és a dir, tonalitats carbassa dels avisos de situació meteorològica de perill del Servei Meteorològic. Aquests avisos toquen sostre demà i divendres disminuiran una mica perquè ens arribarà pols sahariana, facilitarà que hi hagi que també més tèrbol, també més humit.
2: Sarroca ha avançat que la primera quinzena d'agost es preveu encara força càlida, però que a partir de la segona és probable que hi hagi més dinamisme. Això podria comportar l'arribada de pluges. I a hores d'ara, Protecció Civil ha ordenat aquest dimecres al migdia el confinament dels nuclis de Mas Llorans i Mas Arbones al Baix Penedès, així com diverses urbanitzacions properes per un incendi forestal declarat a la zona. També s'han tallat les carreteres TV-2041, TV-2042 i la C-51Z entre els punts quilomètrics 17 i 20. L'avís del foc s'ha rebut quan passaven 12 minuts del migdia i els bombers de la Generalitat hi treballen amb 24 dotacions, 6 de les quals són aèries, centrades especialment en el flanc esquerre de l'incendi. Protecció Civil ha enviat una alerta S-Alert als telèfons mòbils de la zona demanant a la població que tanqui portes i finestres, que no surti al carrer i que segueixi les indicacions de les autoritats. I Catalunya és la segona comunitat on més hores extraordinàries es fan. Cada setmana els catalans fem 486.000 hores extra no pagades, sumant les hores de més que remuneren. La xifra arriba gairebé al 1 milió d'hores extra setmanals, cosa que implica que el sector empresarial deixi de pagar més de 600 milions d'euros anuals en concepte de sous i cotitzacions. Saïda Egliluk és la secretària de Treball i Economia de Comissions Obreres Catalunya.
4: És un frau laboral i, per tant, la Caixa de la Seguretat Social deixa de tenir ingressos molt importants. També es vulnera els drets dels treballadors i treballadores. És un problema de salut laboral i és una dificultat també per conciliar la vida personal i laboral, i també és una oportunitat perduda per crear ocupació. L'informe calcula que el volum actual de les hores extras equivaldria a prop de 26.000 llocs de treball a jornada completa.
2: Dones, joves i el sector serveis són els que més hores extra fan. Des del 2019 s'ha detectat un increment del 45% en hores extra.
1: Notícies en xarxa.
5: Abrera Informació, amb Manabel Gómez.
6: Bona tarda. A motiu d'un incendi ocasionat aquest dimarts 28 de juliol a la tarda a la zona de la sauna del Centre Aquàtic Municipal d'Abrera, es va ordenar el desallotjament immediat de les instal·lacions, fet que no ha produït cap dany personal, i des de l'Ajuntament d'Abrera agraeixen la col·laboració de les persones usuàries que estaven en aquell moment fent ús de les instal·lacions, així com de tot el personal dels diferents serveis municipals, per la seva ràpida actuació i implicació en la resolució de la incidència. En el lloc van treballar de forma coordinada els serveis d'emergència de bombers de la Generalitat, la policia local, el Servei de Protecció Civil, així com el personal del Servei d'Esports, per atendre les persones a les necessitats sorgides. A causa d'aquesta incidència, el camp romandrà tancat i els serveis tècnics municipals treballen per restablir tots els serveis i activitats el més aviat possible, amb plenes garanties de seguretat i salut. També es recorda que les persones usuàries del camp poden fer ús dels serveis de la piscina d'estiu, que obren horari de dilluns a divendres, d'11 del matí a 8 del vespre, i dissabtes i diumenges, de 10 del matí a 8 del vespre. Des de l'Ajuntament d'Abrera s'agraeix la comprensió i la col·laboració de les persones usuàries i lamenta les possibles molèsties que es puguin ocasionar.
5: Abrera Informació. Acció social. Educació.
6: Des de l'Ajuntament d'Abrera s'ha obert el termini de presentació de sol·licituds als ajuts econòmics per a l'escolaritat, menjador i acollida destinats a infants de 0 a 3 anys de l'Escola Bressol Municipal Montpetit d'Abrera del curs 2025-2026. El termini de presentació de sol·licituds s'allarga des del dijous 23 de juliol fins al dimecres 19 d'agost de 2026 inclòs. La finalitat d'aquests ajuts és la de contribuir a l'accés a centres i serveis educatius públics del primer cicle d'educació infantil sota el principi principi d'igualtat d'oportunitats. Els serveis d'educació infantil de primer cicle inclouen l'escolaritat, el menjador i l'acollida. L'ajuda es pot tramitar de forma telemàtica a través de la seu electrònica del web abrera.cat o el registre d'entrades de l'Oficina d'Atenció de la Ciutadania, l'OAC, de l'Ajuntament d'Abrera presencialment, de dilluns a divendres de 9 a 2 i les tardes de dimecres de 2:15 a 7. Per a més informació, podeu contactar amb el Servei d'Acció Social de l'Ajuntament d'Abrera al carrer Major 3 en horari de dilluns a divendres de 9 a 2. Podeu trucar al 93 770 29 11 o enviar un correu electrònic a serveissocials@abrera.cat. Hi trobareu tota la informació també al web municipal abrera.cat.
5: Abrera Informació. Joventut.
6: Una trentena de joves d'entre 14 i 17 anys d'Abrera han participat enguany en una nova edició del curs de premonitors i premonitores impulsat per la Regidoria de Joventut de l'Ajuntament d'Abrera. La formació s'ha fet el dimarts 30 de juny i el divendres 3 de juliol al centre Polivalent, amb un total de 35 participants distribuïts en dos grups que han treballat simultàniament. El dimarts 21 de juliol passat a la tarda va tenir lloc a la sala de plens de l'Ajuntament d'Abrera l'acte de lliurament de diplomes a l'alumnat del curs a càrrec de l'alcalde Jesús Narro i la regidora de Joventut Arantxa Galofré, així com tècnics i tècniques municipals. Escoltem algunes de les participants de la formació que feien una valoració molt positiva en declaracions a Ràdio Abrera.
0: Hola, me llamo Esther y el curso me ha parecido muy entretenido, que hemos aprendido mucho y muy enriquecedor para la gente que ha venido al curso.
7: Me llamo María Campos y el curso ha sido muy divertido, hemos aprendido muchas cosas y ha estado muy bien.
8: Ana Fusalba Oviedo y ens agrada molt el curs, ha sido tan retingut.
6: I sentim també la regidora de Joventut, Arantxa Galofré.
9: Estem molt satisfets de l'èxit que ha tingut el curs de premonitors d'aquest mes de juliol, que ha comptat amb una gran participació de 34 joves del nostre municipi. L'objectiu principal d'aquesta formació ha estat oferir-los eines per al seu coneixement personal, fomentar valors com el treball en equip, la responsabilitat i el compromís social a través de l'educació en el lleure. A més, aquesta formació podrà tenir un retorn pràctic perquè tots aquests joves que estiguin interessats podran realitzar les seves pràctiques en projectes de l'Ajuntament, com és el cas del nostre parc de Nadal, que ho celebrem el mes de desembre durant les vacances escolars. És una oportunitat perquè apliquin el que han après i s'impliquin activament en la vida del municipi. Així que moltes gràcies a tots els i les joves participants i gràcies pel seu entusiasme i el seu compromís aquests dies.
6: El curs, que ha tingut una durada de 20 hores i s'ha realitzat en horari de matí de 9 a 2, ha permès als i les joves adquirir coneixements i eines bàsiques per iniciar-se en el món del lleure educatiu, alhora que han treballat valors com el treball en equip, la responsabilitat, el compromís i la participació.
5: Serveis informatius de Ràdio Abrera. Ràdio Abrera, la informació més propera. Fórmula Migdia a Ràdio Abrera. De dilluns a divendres, d'una a 4 de la tarda, t'oferim la millor selecció musical perquè gaudeixis del migdia amb nosaltres. Fórmula Migdia a Ràdio Abrera. Algun problema amb una factura d'una empresa de serveis? Amb la garantia d'un producte? Amb una devolució? El Servei Públic de Consum de l'Ajuntament d'Abrera oferim de manera gratuïta informació i assessorament directe a persones consumidores i usuàries.
10: Ajudem i informem sobre com tramitar reclamacions. Organitzem campanyes i xerrades de sensibilització als consumidors i als venedors. Col·laborem en inspeccions informatives de consum i en fem difusió a través d'entrevistes mensuals a Ràdio Abrera.
5: Oferim el Servei Públic de Consum tots els dimecres a la primera planta del Mercat Municipal d'Abrera, en horari d'11 a 2 al matí i de 2:15 a 7 a la tarda.
10: Per utilitzar-lo, només heu de demanar cita prèvia trucant al 93 770 0102 o enviant un correu electrònic a promocioeconomica@abrera.cat. I també podeu fer les vostres consultes a través de l'adreça consum@abrera.cat.
5: No ho dubtis, contacta'ns. Al Servei Públic de Consum t'ajudem a resoldre els teus dubtes i reclamacions.
11: Ajuntament d'Abrera. Amb tu. Per tu.

0: Vols tornar a escoltar com abans? Pensant en audiòfons? Aquest és el teu moment. A Gran Audition cuidem de la teva audició des de fa més de 20 anys. Revisa gratis la teva audició, prova els audiòfons sense compromís i decideix amb total seguretat. I ara amb importants descomptes i finançament sense interessos. Cuidar de la teva audició és més fàcil que mai. A Gran Audition volem ser el teu audioprotecista de confiança per a tota la vida.
1: Vine a veure'ns a la plaça de Catalunya 17, d'Olesa de Montserrat, o truca'ns al 672 94 47 50.
2: Encara no ens segueixes a TikTok? Abrera fa un pas més en la comunicació digital amb el nou canal oficial de l'Ajuntament.
3: Activitats, esdeveniments, serveis municipals i tota la informació d'interès amb un format àgil, directe i adaptat als nous temps. Segueix-nos al TikTok, @abrerainfo, i descobreix tot el que passa al municipi.
2: Si vols estar al dia d'Abrera, també ens pots trobar a Instagram, X i YouTube i al web municipal abrera.cat.
4: Ajuntament d'Abrera, amb tu. Per tu.
5: Ràdio Abrera, digui.
6: Vull saber què puc fer perquè tothom conegui el meu negoci.
5: Doncs has trucat al lloc perfecte. A Ràdio Abrera et donem l'oportunitat d'arribar als teus clients més propers.
6: I us encarregueu de tot?
5: I tant! Et dissenyem la teva campanya de publicitat a mida, atenent els teus gustos i necessitats, i per molt menys del que imagines.
6: Perfecte, m'anunciaré a Ràdio Abrera.
7: Departament de Publicitat de Ràdio Abrera. Truca'ns al 93 770 23 34 o envia'ns un correu a publicitat@radioabrera.cat.
8: Ràdio Abrera, la millor inversió pel teu negoci.

0: Abrera, municipi que cuida. Acabes de tenir un nadó? T'agradaria trobar un espai de trobada amb persones que comparteixen aquest moment vital? A l'Espai La Llavor oferim acompanyament professional a les famílies que es troben en l'etapa de criança durant el primer any de vida dels nadons. Un espai de trobada per compartir, escoltar i fer tribu? Pots inscriure-t'hi a través d'abrera.cat o presencialment a l'Oficina d'Atenció a la Ciutadania de l'Ajuntament d'Abrera en qualsevol moment de l'any. I a finals de setembre s'engegarà la segona edició d'enguany. Inscriu-te ja! A l'Espai d'Acompanyament Familiar La Llavor t'esperem amb els braços oberts.
1: Ajuntament d'Abrera amb tu, per tu i per les nostres famílies.

0: Amb l'arribada de l'estiu, les altes temperatures, la baixa humitat i els episodis de vent augmenten considerablement el risc d'incendis forestals. Des de la Regidoria de Seguretat Ciutadana i Protecció Civil de l'Ajuntament d'Abrera, us demanem que extremeu la precaució.
1: No llanceu borilles ni llumins encesos. No utilitzeu petards, focs artificials ni altres elements amb foc a prop de zones forestals. Feu servir només barbacoes autoritzades i no abandoneu mai deixalles al bosc ni a l'entorn natural.
0: Mantingueu netes les parcel·les i els jardins. Allunyeu la llenya de les façanes i tingueu a punt eines bàsiques d'extinció i una reserva d'aigua per actuar en cas d'emergència. Recordeu que del 15 de març al 15 d'octubre està prohibit fer foc en terrenys forestals, excepte en els casos expressament autoritzats.
1: Si detecteu fum o un incendi, truqueu immediatament al 112 i en cas d'emergència, seguiu sempre les indicacions de les autoritats i dels serveis d'emergència.
0: La prevenció és responsabilitat de tothom. Aquest estiu extremem les precaucions. Protegim els nostres boscos.
2: Ajuntament d'Abrera. Amb tu. Per tu.

0: Has sentit a parlar del Consell Municipal de les Dones d'Abrera? Volem que hi participis. Alça la veu i ajuda'ns a avançar cap a l'equitat de gènere en tots els àmbits de la vida local. Juntes tractarem qüestions que ens afecten a totes en un espai de referència on compartir experiències i punts de vista. Digue-hi la teva. Inscriu-t'hi. Només has de presentar la sol·licitud a través d'abrera.cat o presencialment a l'Oficina d'Atenció a la Ciutadania de l'Ajuntament d'Abrera en qualsevol moment de l'any. Consell Municipal de les Dones d'Abrera. T'hi esperem.
1: Ajuntament d'Abrera. Amb tu. Per tu.

0: Ràdio Abrera.
1: Notícies en xarxa.
2: Bona tarda, són les 3, us parla Javier De Gea. Protecció Civil manté a hores d'ara el confinament dels nuclis de Mas Llorenç i Massarbonès, al Baix Penedès, així com de les urbanitzacions de la Font d'en Talló, la Pineda de Santa Cristina, Torreforta de Santa Cristina i el Coll de la Rubiola, per un incendi forestal a la zona. El foc, que ha mobilitzat més de 30 mitjans entre aeris i terrestres, també ha provocat el tall de diverses carreteres i s'espera la seva arribada a una zona de vinyes llaurades que podrien actuar com a eix de contenció. Pel que fa a la resta d'Espanya, els focs més grans són els de Madrid i Àvila i la seva extinció evoluciona favorablement. El president del govern, Pedro Sánchez, ha comparegut per fer un nou balanç i ha demanat prudència perquè les pròximes hores seran decisives. A més, ha demanat als afectats pels nombrosos incendis del país que no es deixin portar pel pànic i segueixin les indicacions de les autoritats oficials.
3: Jo puedo entender la ansiedad, la angustia, la necesidad de volver a sus hogares, pero también quiero pedir de nuevo a los ciudadanos que se informen por los vehículos oficiales, por los medios de comunicación contrastados.
2: Tot plegat quan Catalunya i bona part d'Espanya viuen de ple un nou episodi de calor extrema que s'allargarà com a mínim una setmana. La consellera Olga Panés s'ha reincorporat a la feina després d'estar uns mesos absent per motius de salut. El conseller de presidència, Albert Dalmau, havia assumit les seves funcions des de mitjans d'abril, quan la responsable de salut va haver d'apartar-se forçosament del càrrec en fracturar-se el peroné en un accident domèstic. Segons consta en una resolució publicada al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya, es fa pública la reincorporació de la consellera de Salut a l'exercici de les seves funcions en haver quedat sense efecte l'encàrrec del Dalmau decretat el 13 d'abril. I a Súria, un treballador ha mort aquest dimecres en un accident a la mina de potassa de Cabanasses. Segons ha avançat La Vanguardia i han confirmat fonts oficials. Segons ha informat l'empresa ICL, els fets han tingut lloc al voltant de les 11 del matí, quan el treballador de 26 anys es trobava en un dels minadors continus, on suposadament hi ha hagut l'esfondrament d'una paret. La companyia ha activat immediatament el protocol d'emergència i ha evacuat la mina, on hi havia unes 240 persones. L'empresa ha explicat que s'estan investigant les causes de l'accident conjuntament amb les autoritats competents. Davant el succés i en senyal de dol, l'activitat a la resta d'instal·lacions d'Iberpotash ha quedat interrompuda. L'aeroport de Barcelona-El Prat preveu operar 3.332 vols en l'operació sortida de les vacances d'agost, un 4,7 més dels que es van registrar en l'operació de l'any passat durant el cap de setmana de transició entre el juliol i l'agost, segons dades facilitades per l'operadora Aena. En concret, l'aeroport espera que el dia amb més vols sigui el divendres 31 de juliol, amb 1.142 operacions, 61 més que l'any passat. Això és tot de moment. Tornem en una hora amb més notícies en xarxa.
1: Notícies en xarxa.

0: Abrera Informació, amb Òscar Navarro.
1: Bona tarda. Continuen les obres d'estesa de la línia elèctrica de la planta de SEAT de l'Avinguda de Can Amat amb l'execució de la segona fase dels treballs durant aquest mes de juliol. La primera es va executar durant els primers mesos de l'any i amb motiu d'aquests treballs es produeixen canvis temporals en el trànsit a l'Avinguda de Can Amat del polígon industrial del Barcelonès de Brià i també es produiran modificacions temporals en el recorregut i les parades del servei de bus urbà per les obres de l'Avinguda de Can Amat fins al dissabte 15 d'agost. Així el bus no circularà pel carrer de Brera, el carrer de Montserrat i el tram de l'Avinguda de Can Amat fins a l'Avinguda de Can Noguera i s'establirà com a itinerari alternatiu el pas pel carrer de Neto, la Ronda de Sant Jordi, el carrer del Ter, el carrer de Marie Curie, el carrer de Barcelona i l'Avinguda de Can Noguera fins a enllaçar amb l'Avinguda de Can Amat. D'altra banda, durant el mateix període, s'anul·larà temporalment la parada ubicada al carrer de Brera i s'habilitarà una parada provisional alternativa al carrer de Neto, cantonada amb el carrer dels Pirineus. Podeu consultar aquestes modificacions temporals del recorregut i les parades del bus urbà de Brera al web municipal abrera.cat i a l'app gratuïta de Montbus, on també s'actualitzen periòdicament les diferents informacions relacionades amb aquest servei. Les recomanacions generals mentre durin els treballs són les següents. Respectar en tot moment la senyalització temporal i les indicacions del personal d'obra, preveure més temps del desplaçament durant els dies feiners i a recomanar, sempre que sigui possible, utilitzar vies alternatives com l'autovia A2 i els accessos principals a Abrera i a Can Amat. Trobareu el detall d'aquesta informació als webs abrera.cat i radioabrera.cat i al perfil d'Instagram @abrerainfo.
0: Abrera Informació. Infància. Esports.
1: Ja estan obertes les inscripcions pel casalet de setembre del dilluns 31 d'agost al divendres 4 de setembre de 9 a 1 a la Casa de Cultura d'Abrera, carrer Federico García Lorca 17, que està adreçat a infants nascuts entre els anys 2014 i 2022. Les inscripcions es poden formalitzar a través del web municipal abrera.cat. Les places seran limitades i s'assignaran per ordre d'inscripció amb llista d'espera. El casalet s'oferirà amb un mínim de 20 inscrits i inscrites. El casal està adreçat a infants nascuts entre els anys 2014 i 2022 que compleixin algun dels requisits següents. Estar empadronats a Abrera, estar escolaritzats en un centre educatiu del municipi o tenir familiars residents a Abrera. Les famílies que ho necessitin podran sol·licitar els serveis complementaris que s'oferiran a l'escola Ernest Lluch. Servei d'acollida de matí, de 8 a 9, servei de menjador, d'una a dos quarts de 4, servei d'acollida de tarda, de dos quarts de 4 a dos quarts de 5. Per a qualsevol consulta relacionada amb aquests serveis complementaris, les famílies poden contactar amb Eina Cooperativa al telèfon 93 736 47 22 o per correu electrònic a activitats@einacooperativa.coop. Per a més informació sobre el casalet de setembre podeu contactar amb el CAMP trucant al telèfon 93 770 5100 o enviant un correu electrònic a l'adreça camp@abrera.cat de dilluns a divendres de 8 a 8.
0: Abrera Informació. Activitats.
1: A continuació a Ràdio Abrera repassem les activitats programades a Abrera pels propers dies. A la piscina municipal d'estiu, durant tot el mes de juliol, podem gaudir del servei de bibliopiscina de la Biblioteca Josep Roca i Bros de dilluns a diumenge de 4 a 8 de la tarda amb una àmplia programació per treballar els valors i la convivència. Us avancem la programació de la bibliopiscina per aquesta setmana. Dimecres 29 de juliol, de 19 a 19:30, sorteig de recomanacions literàries entre les persones usuàries de la bibliopiscina aquella tarda. Dijous 30 de juliol, de 17 a 19, manualitats, careta de ping-pong, infants a partir de 4 anys, i divendres 31 de juliol, de 17 a 19, activitat de cloenda, juguem al Twister. I recordem que a la plataforma de venda d'entrades de Nox Produccions Martorell estan a la venda les entrades per als darrers espectacles programats amb la col·laboració dels Serveis de Cultura i Infància de l'Ajuntament d'Abrera en el marc del Cicle d'Humor d'Abrera 2026. Divendres 18 de setembre, monòleg de Xavi Franquesa, Escocia, i divendres 23 d'octubre, monòleg de Millán Salcedo, Pregunta Melón. Totes dues actuacions tindran lloc a les 10 de la nit a la sala municipal. Podeu consultar totes les activitats programades a Abrera a la secció d'agenda del web municipal abrera.cat i a les xarxes socials de l'Ajuntament d'Abrera, a Instagram, X i TikTok.
0: Serveis informatius de Ràdio Abrera.
2: A Ràdio Abrera, la informació més propera.
3: Fórmula Migdia a Ràdio Abrera.
2: De dilluns a divendres, d'una a 4 de la tarda, t'oferim la millor selecció musical perquè gaudeixis del migdia amb nosaltres. Fórmula Migdia a Ràdio Abrera.

Aquest estiu pensa en Efe Aguilera. Som especialistes en fusteria d'alumini a mida, portes, finestres, tanques i rastells. Realitzem tota mena de reformes: banys, cuines,

0: locals comercials i reformes integrals. Disposem de taller propi.
1: F. Aguilera. Ens trobes a Abrera, a l'avinguda de Lluís Companys 8. Si necessites un pressupost a mida, no dubtis a trucar-nos al 93 770 32 29. Aquest estiu, renova la teva llar amb nosaltres.
2: Els plans d'igualtat són un conjunt de mesures que adopten les empreses després de realitzar un diagnòstic de situació, amb l'objectiu d'aconseguir la igualtat de tracte i d'oportunitats entre dones i homes i eliminar la discriminació per raó de sexe a l'empresa. Des de març de 2022, la llei obliga a totes les empreses de més de 50 treballadores i treballadors a tenir implantat en la seva empresa un pla d'igualtat. Per aquest motiu, des de Promoció Econòmica volem recordar-vos que podeu comptar amb nosaltres per assessorar-vos, informar-vos i ajudar-vos a trobar el camí a seguir en l'elaboració del vostre pla d'igualtat. No dubtis i truca al telèfon 93 770 0102. O envia un correu electrònic a promocioeconomica@abrera.cat i ens posarem en contacte amb vosaltres. El canvi està a les teves mans i nosaltres t'acompanyem, perquè la igualtat és un tema de totes i tots. Ajuntament d'Abrera, per tu i amb tu.
3: Això que escoltes en aquests moments a Ràdio Abrera podria ser l'anunci de la teva botiga, empresa o producte.
4: Ens adaptem a les teves necessitats i aconseguim una campanya òptima i eficaç per al teu negoci.
3: Anuncia't amb nosaltres. Contacta'ns a través del formulari que trobaràs a radioabrera.cat. Escriu-nos a publicitat@radioabrera.cat o truca'ns al 93 770 23 34.
4: Departament de Publicitat de Ràdio Abrera, la millor inversió pel teu negoci.
5: Què escoltes al mòbil?
6: Ràdio Abrera.
5: Ràdio Abrera?
6: Esclar, amb la seva aplicació per a mòbils i tauletes puc escoltar-la a qualsevol lloc.
5: En directe?
6: En directe i a la carta, perquè també puc accedir a tots els seus programes quan jo vulgui. Tu no la tens?
5: No.
6: Doncs descarrega't l'aplicació de Ràdio Abrera. És gratis. I recorda que també pots sintonitzar-la al 107.9 de l'FM o a internet a través del seu web, on també trobes les notícies més destacades, els locutors de tots els programes, la història de l'emissora o tota la informació referent al seu departament de publicitat. Mira, radioabrera.cat.
5: Perfecte. A partir d'ara, Ràdio Abrera m'acompanyarà sigui on sigui. Per estar al dia, quan i des d'on vulguis, connecta't.
7: Regidoria de Comunicació, Ajuntament d'Abrera. Amb tu, per tu.

0: xarxa de refugis climàtics d'Abrera. Amb avís d'alertes de calor, protegim-nos.
1: Des de l'Ajuntament d'Abrera, habilitem equipaments municipals com a refugis climàtics per protegir-nos de les altes temperatures quan s'activen les alertes per onades de calor en el municipi, pensats especialment per a persones vulnerables, com ara nadons, persones grans o amb malalties cròniques i persones amb menys recursos.
0: Els refugis climàtics a Abrera són la piscina municipal d'estiu, la Casa de Cultura, el Casal de la Gent Gran i la residència Beledat Canigó. I altres equipaments i serveis municipals que disposen de confort climàtic són el Mercat Municipal i el Centre Aquàtic Municipal. Consulteu els horaris d'obertura al web municipal abrera.cat.
1: Amb avís d'alertes de calor, protegim-nos.
2: Ajuntament d'Abrera. Amb tu. Per tu.

0: Siguem cívics. Utilitzem el servei gratuït de recollida de restes de poda a domicili.
1: Des de l'Ajuntament d'Abrera fem una aposta decidida pel reciclatge i oferim el servei gratuït de recollida de restes de poda a demanda. Només heu de recollir el vostre sac, de manera gratuïta, a l'Oficina d'Atenció a la Ciutadania o a la Deixalleria Municipal i una vegada estigui ple, trucar al 639 78 30 38 o enviar un correu electrònic a abreraracicla@abrera.cat i passarem a recollir-lo. El podràs deixar al carrer, davant de casa teva, el dia i hora indicats i sense entorpir el pas de vianants o vehicles.
0: A més, sempre podeu portar les restes de poda a la Deixalleria Municipal d'Abrera, ubicada al carrer del Progrés 15, al polígon industrial Sant Armengol, en el seu horari habitual, dissabtes i diumenges de 10 a 2 i de dimarts a divendres de 10 a 2 i de 5 a 7.30.
1: Siguem cívics. Utilitzem el servei gratuït de recollida de poda a domicili.
2: Ajuntament d'Abrera. Amb tu. Per tu.

0: Estiu a Bricocentro Abrera. És el moment de posar casa teva a punt. Equipar el teu jardí, terrassa o balcó, instal·lar aire condicionat, renovar el bany, canviar el terra...
1: Bricocentro Abrera. Tot el que casa teva necessita per lluir perfecte aquest estiu. Obrim de dilluns a dissabte, de 9 del matí a 9 del vespre. També pots fer la teva compra online a bricocentroabrera.es. Disposem de servei de recollida a botiga o enviament a domicili.
0: Bricocentro Abrera. T'hi esperem al carrer Hostal del Pi 2 d'Abrera i al 93 770 49 30.
1: Estiu a Bricocentro Abrera.
2: Bricocentro, colaje y decoración.
3: Aquest estiu, que no et falti l'estil ni la millor protecció. A Jiménez Lirio Òptics i Audioprotecistes t'esperen les ulleres de sol de les millors marques perquè gaudeixis del sol amb total seguretat. Descobreix els models que marquen tendència i troba el que millor s'adapta a tu. Vine a les nostres botigues de Brera, Olesa i Esparreguera. Jiménez Lirio Òptics i Audioprotecistes. Truca'ns al 93 770 30 43. Aquest estiu, mira'l amb els millors ulls.
4: Vols més clients? Vols més visibilitat?
5: Anuncia't a Ràdio Abrera i posa el teu negoci en boca de tothom.
4: Arriba cada dia el teu públic de proximitat.
5: Campanyes a mida, preus competitius i resultats reals.
4: Si tens un negoci a la comarca,
5: aquest és el teu moment.
4: Escriu-nos a publicitat@radioabrera.cat.
5: Ràdio Abrera, publicitat que funciona.

0: Ràdio Abrera.
1: Notícies en xarxa.
2: Bona tarda, són les 4, us parla Javier De Gea. El president de la Generalitat, Salvador Illa, troba bé que el govern espanyol hagi ajornat fins al 4 de setembre el Consell de Política Fiscal i Financera, que s'havia de celebrar avui. Des del Vietnam, on segueix de viatge oficial, el president Illa ha dit que al setembre el PP ja no tindrà excuses per dedicar 20.000 milions d'euros a favor de la sanitat i l'educació públiques.
3: Ajornament de la Comissió de Política Fiscal i Financera d'ahir, mirin, menys excuses i més responsabilitat. Es tracta de posar 20.000 milions d'euros a favor de la sanitat i l'educació públiques. L'aposta del govern d'Espanya pel diàleg ens sembla encertada. El 4 de setembre s'acabarà ja el temps de les excuses i començarà el temps de les solucions.
2: El nou model ja tenia garantida l'aprovació del Consell, el Consell de Política Fiscal i Financera, perquè tenia el vot favorable del govern espanyol i Catalunya. A més, des d'abans d'ahir també comptava ja amb el sí del govern de les Canàries, format per Coalició Canària i el PP. I els bombers treballen en un incendi de vegetació forestal en una zona de difícil accés al pic de Salòria, al terme 2 de Civís, a l'Alt Urgell. Les flames es troben a més de 2.000 metres d'altitud i és impossible arribar-hi a mitjans terrestres, per la qual cosa s'han mobilitzat 3 helicòpters dels bombers d'Andorra per traslladar-hi efectius i que puguin combatre les flames in situ. A més, hi ha 2 mitjans aeris combatent les flames i 7 dotacions terrestres mobilitzades a la zona. Tot això en un dia de molta activitat pel foc. A l'incendi forestal dels nuclis de Masllorenç i Massarboners, entre el Baix Penedès i l'Alt Camp, els bombers informen que ha baixat la intensitat i que està pràcticament perimetrat, tot i que l'incendi es manté actiu. El treball dels més de 50 mitjans desplaçats, entre terrestres i aeris, s'ha centrat ara en ancorar el foc a una zona de vinyes i a controlar que no s'escapin els diversos focus secundaris que ha generat el flanc esquerre. Recordem que Protecció Civil manté prop de 500 persones confinades entre els municipis i urbanitzacions de la zona. La Guàrdia Civil de Tarragona ha desplegat un ampli operatiu contra una organització criminal presumptament dedicada al tràfic de drogues aquest dimecres i en diversos municipis del Camp de Tarragona i el Penedès. Els agents han fet entrades i escorcolls autoritzats judicialment a Reus, Riudoms, el Catllà, Calafell i Vilaseca, al Camp de Tarragona, així com a Vilafranca del Penedès i Cubelles. La causa està declarada secreta per decisió judicial i, de moment, no han transcendit detalls sobre el nombre de detinguts ni sobre el material intervingut. Els diputats Francesc de Dalmases, de Junts, Marc Bessas, d'RC, Andrés García Berrío, dels Comuns i Xavier Pellicer, de la CUP, han demanat aquest dimecres al govern que es posicioni sobre la proposta de l'Agència Espanyola de Protecció de Dades de multar el mitjà a la directa arran de les investigacions publicades sobre els policies nacionals infiltrats en moviments socials i independentistes. Bessas ha recalcat que es tracta d'uns fets que són d'extrema gravetat en una roda de premsa al Parlament. Això és tot de moment. Tornem en una hora amb més notícies en xarxa.
1: Notícies en xarxa.
4: Abrera Informació, amb Òscar Navarro.
5: Bona tarda. Des de l'Ajuntament d'Abrera s'ha obert el termini de presentació de sol·licituds dels ajuts econòmics per l'escolaritat, menjador i acollida, destinats a infants de 0 a 3 anys de l'Escola Bressol Municipal Montpetit d'Abrera del curs 25-26. El termini de presentació de sol·licituds és del dijous 23 de juliol fins al dimecres 19 d'agost de 2026, amb dos inclosos. La finalitat d'aquests ajuts és la de contribuir a l'accés a centres i serveis educatius públics del primer cicle d'educació infantil sota el principi d'igualtat d'oportunitats. Els serveis d'educació infantil de primer cicle inclouen l'escolaritat, l'enmenjador i l'acollida. L'ajut es pot tramitar de forma telemàtica a través de la seu electrònica al web abrera.cat o al registre d'entrades de l'Oficina d'Atenció a la Ciutadania, OAC, de l'Ajuntament d'Abrera, plaça de la Constitució número 1, de dilluns a divendres de 9 a 2 i tards de dimecres també de 2:45 a 7. Per a més informació, contacteu amb el Servei d'Acció Social de l'Ajuntament, carrer Major número 3, de dilluns a divendres de 9 a 2 del matí, al telèfon de contacte 93 770 2911, extensió 1702, i al correu electrònic serveissocials@abrera.cat. Trobareu tota la informació al web municipal abrera.cat.
4: Abrera Informació. Joventut.
5: Una trentena de joves d'entre 14 i 17 anys d'Abrera han participat enguany en una nova edició del curs de premonitors, premonitores, impulsat per la Regidoria de Joventut de l'Ajuntament d'Abrera. La formació s'ha fet del dimarts 30 de juny al divendres 3 de juliol al centre Polivalent, amb un total total de 35 participants distribuïts en dos grups que han treballat simultàniament. Escoltem algunes de les participants a la formació que feien una valoració molt positiva en declaracions a Radio Brera.
0: Hola, me llamo Esther y el curso me ha parecido muy entretenido, que hemos aprendido mucho y muy enriquecedor para la gente que ha venido al curso.
6: Me llamo María Campos y el curso ha sido muy divertido, hemos aprendido muchas cosas y ha estado muy bien.
7: Ana Fusalva Oviedo y ens agrada molt el curs, ha sigut tan retingut.
5: I sentim també la valoració de la regidora de Joventut, Arantxa Galofré.
8: Estem molt satisfets de l'èxit que ha tingut el curs de premonitors d'aquest mes de juliol, que ha comptat amb una gran participació de 34 joves del nostre municipi. L'objectiu principal d'aquesta formació ha estat oferir-los eines per al seu coneixement personal, fomentar valors com el treball en equip, la responsabilitat i el compromís social a través de l'educació en el lleure. A més, aquesta formació podrà tenir un retorn pràctic perquè tots aquests joves que estiguin interessats podran realitzar les seves pràctiques en projectes de l'Ajuntament, com és el cas del nostre parc de Nadal, que ho celebrem el mes de desembre durant les vacances escolars. És una oportunitat perquè apliquin el que han après i s'impliquin activament en la vida del municipi. Així que moltes gràcies a tots els i les joves participants i gràcies pel seu entusiasme i el seu compromís aquests dies.
5: Aquest dimarts 21 de juliol a la tarda ha tingut lloc a la sala de plens de l'Ajuntament d'Àrera l'acte de lliurament de diplomes a l'alumnat del curs a càrrec de l'alcalde Jesús Navarro i la regidora de Joventut Arantxa Galofré, així com tècnics i tècniques municipals. El curs, que ha tingut una durada de 20 hores i s'ha realitzat en horari de 9 a 2, ha permès als i les joves adquirir coneixements i eines bàsiques per iniciar-se en el món del lleure educatiu, alhora que han treballat valors com el treball en equip, la responsabilitat, el compromís i la participació.
4: Serveis informatius de Ràdio Abrera. Siguem cívics. Utilitzem el servei gratuït de recollida de restes de poda a domicili.
9: Des de l'Ajuntament d'Abrera fem una aposta decidida pel reciclatge i oferim el servei gratuït de recollida de restes de poda a demanda. Només heu de recollir el vostre sac, de manera gratuïta, a l'oficina d'atenció a la ciutadania o a la deixalleria municipal i una vegada estigui ple, trucar al 639 78 30 38 o enviar un correu electrònic a abreracicla@abrera.cat i passarem a recollir-lo. El podràs deixar al carrer, davant de casa teva, el dia i hora indicats i sense entorpir el pas de vianants o vehicles.
10: A més, sempre podeu portar les restes de poda a la deixalleria municipal d'Abrera, ubicada al carrer del Progrés 15, al polígon industrial Sant Armengol, en el seu horari habitual, dissabtes i diumenges de 10 a 2 i de dimarts a divendres de 10 a 2 i de 5 a 7:30.
9: Siguem cívics. Utilitzem el servei gratuït de recollida de poda a domicili.
4: Ajuntament d'Abrera. A Ràdio Abrera. La informació més propera. Fórmula 40 a Ràdio Abrera. A Ràdio Abrera. Complim 40 anys i repassem els hits d'aquestes 4 dècades. De dilluns a divendres de 4 a 8 de la tarda, connecta't amb Fórmula 40. El programa que et farà viatjar pels èxits dels 80, els 90, els 2000 i fins a l'actualitat. Ràdio Abrera. 40 anys posant la banda sonora de la teva vida. 40 anys amb tu.

0: Vols tornar a escoltar com abans? Pensant en audiòfons? Aquest és el teu moment. A Gran Audition cuidem de la teva audició des de fa més de 20 anys. Revisa gratis la teva audició, prova els audiòfons sense compromís i decideix amb total seguretat. I ara amb importants descomptes i finançament sense interessos. Cuidar de la teva audició és més fàcil que mai. A Gran Audition volem ser el teu audioprotesista de confiança per a tota la vida.
1: Vine a veure'ns a la plaça de Catalunya 17, d'Olesa de Montserrat, o truca'ns al 672 94 47 50.
2: Abrera som cultura.
3: Música, teatre, dansa, xerrades, tallers, espectacles per a tothom i per gaudir en família.
2: Entra a abrera.cat i fes la teva inscripció, reserva la teva entrada per gaudir de totes les propostes que t'oferim des de l'Ajuntament. Totes i tots fem Abrera.
4: Ajuntament d'Abrera. Amb tu. Per tu.
5: Ràdio Abrera, digui.
6: Vull saber què puc fer perquè tothom conegui el meu negoci.
5: Doncs has trucat al lloc perfecte. A Ràdio Abrera et donem l'oportunitat d'arribar als teus clients més propers.
6: I us encarregueu de tot?
5: I tant! Et dissenyem la teva campanya de publicitat a mida, atenent els teus gustos i necessitats, i per molt menys del que imagines.
6: Perfecte, m'anunciaré a Ràdio Abrera.
2: Departament de Publicitat de Ràdio Abrera. Truca'ns al 93 770 23 34 o envia'ns un correu a publicitat@radioabrera.cat.
7: Ràdio Abrera, la millor inversió pel teu negoci.
8: Tots els hits de les darreres 4 dècades a Fórmula.

Si marxes de vacances, volem marxar amb tu. Allà on siguis, sintonitza'ns a radiobrera.cat i a través de les aplicacions mòbils. I si et quedes a casa, recorda 107.9 FM.

0: Amb l'arribada de l'estiu, les altes temperatures, la baixa humitat i els episodis de vent augmenten considerablement el risc d'incendis forestals. Des de la Regidoria de Seguretat Ciutadana i Protecció Civil de l'Ajuntament d'Abrera, us demanem que extremeu la precaució.
1: No llanceu borilles ni llumins encesos. No utilitzeu petards, focs artificials ni altres elements amb foc a prop de zones forestals. Feu servir només barbacoes autoritzades i no abandoneu mai deixalles al bosc ni a l'entorn natural.
0: Mantingueu netes les parcel·les i els jardins. Allunyeu la llenya de les façanes i tingueu a punt eines bàsiques d'extinció i una reserva d'aigua per actuar en cas d'emergència. Recordeu que del 15 de març al 15 d'octubre està prohibit fer foc en terrenys forestals, excepte en els casos expressament autoritzats.
1: Si detecteu fum o un incendi, truqueu immediatament al 112 i en cas d'emergència seguiu sempre les indicacions de les autoritats i dels serveis d'emergència.
0: La prevenció és responsabilitat de tothom. Aquest estiu extremem les precaucions. Protegim els nostres boscos.
2: Ajuntament d'Abrera. Amb tu. Per tu.
3: Fórmula 40 a Ràdio Abrera.

0: Ràdio Abrera.
1: Notícies en xarxa.
2: Bona tarda, són les 5, us parla Javier De Gea. Els Mossos han investigat 36 casos de tràfic d'éssers humans l'últim any, on han identificat 24 víctimes i han detingut 32 persones. Els investigadors alerten de l'augment de l'explotació sexual en pisos i habitatges, augmentant la clandestinitat i també de la consolidació de xarxes d'explotació laboral, especialment en supermercats i plantacions de marihuana. Ho explica el sotinspector Luis Moreno.
3: Un local que està obert moltes hores, tots els dies de la setmana, i que sempre que hi anem hi ha la mateixa persona, i segurament amb la mateixa roba, però no són capaços de pensar que aquesta persona està fent un horari laboral que no és normal, perquè si nosaltres marxem a treballar i veiem aquesta persona, tornem de treballar, tornem a veure la mateixa persona, ens hauríem de plantejar que alguna cosa passa.
2: Per fer-hi front, el COS ha anunciat la posada en marxa de dos nous canals de contacte directe amb la ciutadania. Es tracten del correu electrònic, d'un correu electrònic i d'un codi QR que deriva un formulari. Aquests seran completament anònims i serviran per promoure la col·laboració ciutadana en la detecció de possibles víctimes i situacions d'explotació. La Direcció General d'Indústria havia fet la darrera inspecció a la mina de Cabanasses de Súria el dijous passat, segons ha explicat el conseller de la Presidència, Albert Dalmau. El conseller s'ha desplaçat fins a la mina, on un treballador de 26 anys ha mort aquest dimecres. El conseller ha traslladat el condol a la família i companys, al mateix temps que ha volgut expressar un missatge de tolerància zero amb l'accidentalitat laboral. Dalmau ha afirmat que l'accident s'hauria produït a una profunditat d'entre 750 i 900 metres, on s'estan recollint informació per determinar la causa de l'accident i determinar les mesures que s'hagin de prendre. El 48,8% de les empreses catalanes asseguren que s'ha vist afectades o preveuen veure's afectades pel conflicte a l'Orient Mitjà, segons una enquesta de l'IDESCAT i la Cambra de Comerç de Barcelona. La indústria és el sector més perjudicat, amb un 68,4% de negocis afectats, seguida del comerç amb un 56,1% i la resta de serveis amb un 48,4%. Entre els negocis que han patit conseqüències, més del 86% assegura que han augmentat els preus de les compres de matèries primeres o subministraments. I el Servei Meteorològic de Catalunya ha confirmat aquest dimecres que Catalunya entra avui en la tercera onada de calor d'aquest estiu i que l'episodi s'allargarà tota una setmana, almenys fins dimecres vinent. La directora del Meteocat, Sarai Sarroca, ha dit que els avisos per calor tocaran sostre dijous i que divendres les temperatures baixaran una mica per l'entrada de pols subsahariana. A partir de diumenge la temperatura es tornarà a enfilar. Davant les previsions d'altes temperatures, Protecció Civil reitera la crida a la prudència i manté activat en alerta el Pla Territorial de Protecció Civil de Catalunya per les altes temperatures que es preveuen fins mitjans de la setmana vinent. Això és tot de moment. Tornem en una hora amb més notícies en xarxa.
1: Notícies en xarxa.
4: Abrera Informació, amb Òscar Navarro.
5: Bona tarda. L'Ajuntament d'Abrera exigeix millores de seguretat a la C-55 a l'altura d'Abrera al Departament de Carreteres de la Generalitat de Catalunya. L'alcalde Jesús Navarro i personal tècnic de l'Ajuntament d'Abrera, juntament amb policia local, han mantingut recentment una reunió de treball amb responsables del Departament de Carreteres de la Generalitat per abordar diferents actuacions destinades a reforçar la seguretat, la mobilitat i l'accessibilitat al municipi. La trobada ha tingut lloc a l'Ajuntament i ha anat seguida d'una visita a la infraestructura. Sentim l'alcalde, Jesús Navarro.
6: Hem tingut una reunió amb el Departament de Carreteres de la Generalitat de Catalunya per tal d'estudiar millores, per tal de veure quan s'han d'implantar a nivell de seguretat, a nivell de mobilitat, a nivell d'accessos. Ha sigut una reunió molt profitosa on hem pogut reclamar un estudi respecte a l'accés de la C-55, l'accés d'entrada i sortida pel barri de Can Morral, i després també mesures de seguretat per tal d'impedir creuaments o actituds incíviques que puguin comportar un perill per la salut pública dels veïns i les veïnes. Per tant, una reunió molt favorable, una reunió tècnica, i que continuarem treballant colze a colze amb la Generalitat per millorar la seguretat del nostre municipi.
5: Per part de la Direcció General, han participat en la reunió Daniel J. Gallego, cap del Servei Territorial de Carreteres de Barcelona, i el tècnic Òscar Morillo. Des del consistori s'ha exposat la necessitat d'elaborar un estudi específic sobre els accessos d'entrada i de sortida des de la C-55 al barri de Can Morral, amb l'objectiu d'analitzar possibles millores que afavoreixin una mobilitat més segura i eficient. La reunió s'ha celebrat en un marc de col·laboració i coordinació entre dues administracions amb l'objectiu d'analitzar possibles millores que afavoreixin una mobilitat més segura i eficient. Així mateix, també s'han analitzat la conveniència d'implantar noves mesures de seguretat que contribueixin a evitar encreuaments inadequats i conductes incíviques que puguin posar en risc la integritat dels veïns i les veïnes. D'altra banda, s'està treballant en la redacció del nou projecte i en la materialització del projecte executiu d'externalització de la C-55 al seu pas pel nucli urbà d'Abrera. Pròximament us en podrem donar més detalls.
4: Abrera Informació, promoció econòmica.
5: Des de l'Ajuntament d'Abrera es continua apostant per la formació com una eina clau per afavorir l'ocupabilitat i la qualificació professional de la ciutadania, oferint accions formatives adaptades a les necessitats del mercat laboral. En aquesta línia, el Servei de Promoció Econòmica de l'Ajuntament d'Abrera té obert el període d'inscripcions per al curs de neteja d'instal·lacions que s'iniciarà al setembre i que s'adreça a persones inscrites al Servei Local d'Ocupació d'Abrera. Aquest curs té com a objectiu proporcionar els coneixements i les competències necessàries per desenvolupar tasques de neteja i manteniment d'espais i equipaments, millorant així les oportunitats d'inserció laboral de les persones participants. La formació es durà a terme del 28 de setembre al 30 de novembre en horari de 9 a 2 a les aules del Departament de Promoció Econòmica. Les persones interessades poden formalitzar la seva inscripció o demanar més informació al Departament de Promoció Econòmica, ubicat al Mercat Municipal, primera planta, al carrer de Martorell número 20, trucant al telèfon 93 770 0102 o enviant un correu electrònic a promocioeconomica@abrera.cat. L'horari d'atenció a la ciutadania és de dilluns a divendres de 9 a 2 i els dimecres també de 2:45 a 7 de la tarda.
4: Abrera Informació. Infància.
5: Recordem que l'Ajuntament d'Abrera té obert el termini per sol·licitar el xec nadó 2026, un ajut econòmic de 300 euros destinats a les famílies del municipi amb fills i filles nascuts, nascudes o adoptats, adoptades entre l'1 de desembre de 2025 i el 30 de novembre d'enguany. Aquesta iniciativa, que enguany arriba a la seva novena edició consecutiva, té com a objectiu donar suport a les unitats familiars d'Abrera i ajudar a fer front a les despeses extraordinàries derivades del naixement o adopció d'un fill o filla. Les sol·licituds es poden presentar fins al diumenge 6 de desembre de 2026 inclòs, preferentment de manera telemàtica a través de la seu electrònica de l'Ajuntament al web abrera.cat o presencialment al registre de l'Oficina d'Atenció a la Ciutadania, OAC. Durant els mesos de juliol i agost, l'horari d'atenció a la ciutadania és de dilluns a divendres de 9 a 2 i els dimecres també de 2:45 a 7. Per accedir al xec nadó de l'Ajuntament cal complir, entre d'altres, els requisits següents: que un dels dos progenitors o adoptants estigui empadronat o empadronada a Abrera, que almenys la mare, el pare o tutor o tutora tingui una antiguitat mínima d'un any d'empadronament al municipi abans del naixement o adopció, que el nen o la nena estigui empadronat o empadronada a Abrera i està al corrent de les obligacions tributàries amb l'Ajuntament. Per a més informació sobre aquesta convocatòria, les famílies es poden adreçar al Servei d'Infància i Acció Social de l'Ajuntament d'Abrera, al carrer Major número 3, trucant al telèfon 93 770 2911 o enviar un correu electrònic a infancia@abrera.cat. Trobareu tota la informació al web municipal abrera.cat.
4: Serveis informatius de Ràdio Abrera. A Ràdio Abrera, la informació més propera.

0: metres. Has vist un llum del carrer apagat? Al teu carrer hi ha un fanal trencat? Has detectat qualsevol anomalia en l'enllumenat públic d'Abrera? Truca al telèfon gratuït 900 13 13 26.
1: Amb l'objectiu de millorar el servei i garantir uns carrers més segurs i ben il·luminats, des de l'Ajuntament d'Abrera posem en marxa aquest telèfon gratuït, que funciona les 24 hores del dia, que permet comunicar incidències de manera directa i immediata, facilitant una actuació més àgil dels serveis de manteniment. 900 13 13 26. El nou telèfon gratuït per informar de les incidències, avaries o desperfectes detectats en l'enllumenat públic d'Abrera.
2: Ajuntament d'Abrera. Amb tu. Per tu.
3: Això que escoltes en aquests moments a Ràdio Abrera podria ser l'anunci de la teva botiga, empresa o producte.
4: Ens adaptem a les teves necessitats i aconseguim una campanya òptima i eficaç per al teu negoci.
3: Anuncia't amb nosaltres. Contacta'ns a través del formulari que trobaràs a radioabrera.cat. Escriu-nos a publicitat@radioabrera.cat o truca'ns al 93 770 2334.
4: Departament de Publicitat de Ràdio Abrera, la millor inversió pel teu negoci.

0: Abrera sí que hi ha res. Un espai per conèixer el passat, entendre el present i posar en valor el nostre patrimoni cultural.
1: Cada darrer dissabte del mes, a partir de les 12 del migdia, a Ràdio Abrera, escolta A Abrera sí que hi ha res. Conduït pel tècnic municipal de Patrimoni Cultural i Memòria Històrica, Gerard Videgain. I tots els podcasts del programa els trobes a la nostra programació a la carta, a radioabrera.cat.
0: A Abrera sí que hi ha res. Un espai per conèixer, preservar i posar en valor la història, els espais i les tradicions del municipi. Perquè a Abrera sí que hi ha res.

0: Estiu a Bricocentro Abrera. És el moment de posar casa teva a punt. Equipa el teu jardí, terrassa o balcó, instal·lar aire condicionat, renovar el bany, canviar el terra...
1: Bricocentro Abrera. Tot el que casa teva necessita per lluir perfecte aquest estiu. Obrim de dilluns a dissabte, de 9 del matí a 9 del vespre. També pots fer la teva compra online a bricocentroabrera.es. Disposem de servei de recollida a botiga o enviament a domicili.
0: Bricocentro Abrera. T'hi esperem al carrer Hostal del Pi 2 d'Abrera i al 93 770 49 30.
1: Estiu a Bricocentro Abrera.
2: Aquest estiu, que no et falti l'estil ni la millor protecció. A Jiménez Lirio Òptics i Audioprotecistes t'esperen les ulleres de sol de les millors marques perquè gaudeixis del sol amb total seguretat. Descobreix els models que marquen tendència i troba el que millor s'adapta a tu. Vine a les nostres botigues d'Abrera, Olesa i Esparreguera. Jiménez Lirio Òptics i Audioprotecistes. Truca'ns al 93 770 30 43. Aquest estiu, mira'l amb els millors ulls.
3: Vols més clients? Vols més visibilitat?
4: Anuncia't a Ràdio Abrera i posa el teu negoci en boca de tothom.
3: Arriba cada dia el teu públic de proximitat.
4: Campanyes a mida, preus competitius i resultats reals.
3: Si tens un negoci a la comarca,
4: aquest és el teu moment.
3: Escriu-nos a publicitat@radioabrera.cat.
4: Ràdio Abrera, publicitat que funciona.
5: Ràdio Abrera. Ràdio Abrera.

0: Ràdio Abrera.
1: Notícies en xarxa.
2: Bona tarda, són les 6, us parla Javier De Gea. Tenim novetats de l'incendi forestal que des d'aquest migdia crema entre les comarques del Baix Penedès i l'Alt Camp, a la zona de Mas Llorenç. Ens amplia la informació la nostra companya Lourdes Meronyo, de Ràdio El Vendrell.
3: Bona tarda, així és el Centre de Coordinació Operativa de Catalunya informat de l'aixecament del confinament de la Pineda de Santa Cristina, així com els nuclis de Mas Llorenç, Mas Arbonès i de les organitzacions de la Font d'Antalló, Torreforta de Santa Cristina i el Coll de la Rubiola. També s'han aixecat les restriccions de les carreteres TD2041, TD2042 i la C51Z entre els punts quilomètrics 17 i 20. Segons han informat els bombers, pels vols de les 17 de la tarda, a través del seu canal de X, l'incendi de Mas Llorenç ha quedat estabilitzat i perimetrat i els efectius han iniciat les tasques de remat. Pel que fa al total de foc que ha cremat, ha estat una superfície aproximada d'11,5 hectàrees i estan treballant al voltant de 50 dotacions entre les terrestres i pel que fa a les aèries. Així mateix, Protecció Civil ha informat que per aquest incendi a Mas Llorenç, el telèfon d'emergència 112 ha rebut 280 trucades.
2: Moltes gràcies, Lourdes. Seguirem pendents de l'evolució de l'incendi. Seguim amb més notícies. Amb la presidenta del grup parlamentari de Junts, Mònica Sales, ha anunciat que Junts registrarà una sol·licitud per crear una comissió d'investigació al Parlament per intentar aclarir la polèmica generada al voltant de les proves PISA i les mostres que impediran la comparativa dels resultats. Junts considera en una nota que la investigació interna del govern ha perdut tota credibilitat després d'haver amagat aquests fets durant 4 mesos i que el president de la Generalitat, Salvador Illa, s'hagi negat a comparèixer de forma urgent al Parlament aquesta mateixa setmana. Els veïns d'un tercer bloc afectat per l'esvoranc de l'L9 podran tornar a casa a partir d'aquest dimecres, segons han indicat fonts del Departament de Territori. Es tracta de l'edifici situat al número 6 del carrer Rubinstein. En total es van desallotjar 8 edificis i hi va haver un total de 300 veïns afectats. El retorn s'està fent de forma gradual i el govern preveu que els veïns del 60% dels habitatges evacuats hauran tornat a casa entre aquesta setmana i la vinent. Els treballadors d'atenció al visitant de preses externes a la Sagrada Família ens mantenen de vaga aquest dimecres per denunciar les condicions laborals i climatològiques extremes. Es tracta dels empleats de l'empresa subcontratada Audioguiar TSL, organitzats en el sindicat SUT. En un comunicat han denunciat sobreexplotació en jornades d'11 hores sense poder seure's i que acaben periòdicament al dispensari mèdic per colps de calor, mareig i deshidratació. Des de la Sagrada Família s'ha garantit que es vetlla per la seguretat i salut del personal propi i extern i que s'han pres de mesures d'acord amb el Servei de Prevenció de Riscos Laborals. Això és tot de moment. Tornem en una hora amb més notícies en xarxa.
0: Abrera Informació, amb Òscar Navarro.
4: Bona tarda. Continuen les obres d'estesa de la línia elèctrica de la planta de SEAT de l'Avinguda de Can Amat amb l'execució de la segona fase dels treballs durant aquest mes de juliol. La primera es va executar durant els primers mesos de l'any i amb motiu d'aquests treballs es produeixen canvis temporals en el trànsit a l'Avinguda de Can Amat del polígon industrial del Barcelonès de Brià i també es produiran modificacions temporals en el recorregut i les parades del servei de bus urbà per les obres de l'Avinguda de Can Amat fins al dissabte 15 d'agost. Així el bus no circularà pel carrer d'Abrera, el carrer de Montserrat i el tram de l'Avinguda de Can Amat fins a l'Avinguda de Can Noguera i s'establirà com a itinerari alternatiu el pas pel carrer de Neto, la ronda de Sant Jordi, el carrer del Ter, el carrer de Marie Curie, el carrer de Barcelona i l'Avinguda de Can Noguera fins a enllaçar amb l'Avinguda de Can Amat. D'altra banda, durant el mateix període s'anul·larà temporalment la parada ubicada al carrer d'Abrera i s'habilitarà una parada provisional alternativa al carrer de Neto, cantonada amb el carrer dels Pirineus. Podeu consultar aquestes modificacions temporals del recorregut i les parades del bus urbà d'Abrera al web municipal abrera.cat i a l'app gratuïta de Montbus, on també s'actualitzen periòdicament les diferents informacions relacionades amb aquest servei. Les recomanacions generals mentre durin els treballs són les següents. Respectar en tot moment la senyalització temporal i les indicacions del personal d'obra, preveure més temps del desplaçament durant els dies feiners i a recomanar, sempre que sigui possible, utilitzar vies alternatives com l'autovia A2 i els accessos principals a Abrera i a Can Amat. Trobareu el detall d'aquesta informació als webs abrera.cat i radioabrera.cat i al perfil d'Instagram @abrerainfo.
0: Abrera Informació. Infància. Esports.
4: Ja estan obertes les inscripcions pel casalet de setembre, del dilluns 31 d'agost al divendres 4 de setembre, de 9 a 1 a la Casa de Cultura d'Abrera, carrer Federico García Lorca 17, que està adreçat a infants nascuts entre els anys 2014 i 2022. Les inscripcions es poden formalitzar a través del web municipal abrera.cat, les places seran limitades i s'assignaran per ordre d'inscripció amb llista d'espera. El casalet s'oferirà amb un mínim de 20 inscrits i inscrites. El casal està adreçat a infants nascuts entre els anys 2014 i 2022 que compleixin algun dels requisits següents. Estar empadronats a Abrera, estar escolaritzats en un centre educatiu del municipi o tenir familiars residents a Abrera. Les famílies que ho necessitin podran sol·licitar els serveis complementaris que s'oferiran a l'escola Ernest Lluch. Servei d'acollida de matí, de 8 a 9, servei de menjador, d'una a dos quarts de 4, servei d'acollida de tarda, de dos quarts de 4 a dos quarts de 5. Per a qualsevol consulta relacionada amb aquests serveis complementaris, les famílies poden contactar amb Eina Cooperativa al telèfon 93 736 47 22 o per correu electrònic a activitats@einacooperativa.coop. Per a més informació sobre el casalet de setembre podeu contactar amb el CAMP trucant al telèfon 93 770 5100 o enviant un correu electrònic a l'adreça camp@abrera.cat de dilluns a divendres de 8 a 8.
0: Abrera Informació. Activitats.
4: A continuació a Ràdio Abrera repassem les activitats programades a Abrera pels propers dies. A la piscina municipal d'estiu, durant tot el mes de juliol, podem gaudir del servei de bibliopiscina de la Biblioteca Josep Roquebrós de dilluns a diumenge de 4 a 8 de la tarda amb una àmplia programació per treballar els valors i la convivència. Us avancem la programació de la bibliopiscina per aquesta setmana. Dimecres 29 de juliol, de 19 a 19:30, sorteig de recomanacions literàries entre les persones usuàries de la bibliopiscina aquella tarda. Dijous 30 de juliol, de 17 a 19, manualitats, careta de ping-pong, infants a partir de 4 anys, i divendres 31 de juliol, de 17 a 19, activitat de cloenda, juguem al Twister. I recordem que a la plataforma de venda d'entrades de Nox Produccions Martorell estan a la venda les entrades per als darrers espectacles programats amb la col·laboració dels Serveis de Cultura i Infància de l'Ajuntament d'Abrera en el marc del Cicle d'Humor d'Abrera 2026. Divendres 18 de setembre, monòleg de Xavi Franquesa, Escocia, i divendres 23 d'octubre, monòleg de Millán Salcedo, Pregunta Melón. Totes dues actuacions tindran lloc a les 10 de la nit a la sala municipal. Podeu consultar totes les activitats programades a Abrera a la secció d'agenda del web municipal abrera.cat i a les xarxes socials de l'Ajuntament d'Abrera, a Instagram, X i TikTok.
0: Serveis informatius de Ràdio Abrera. A Ràdio Abrera, la informació més propera.

Vols tornar a escoltar com abans? Pensant en audiòfons? Aquest és el teu moment. A Gran Audition cuidem de la teva audició des de fa més de 20 anys. Revisa gratis la teva audició, prova els audiòfons sense compromís i decideix amb total seguretat. I ara amb importants descomptes i finançament sense

0: Tunnel els patinets elèctrics com una oportunitat per a la disminució de l'ús del cotxe. Per una circulació segura per a les persones usuàries i els i les vianants, hem de recordar.
1: És obligatori circular per la calçada en el sentit de circulació, l'ús de casc homologat i portar elements reflectors, llums i timbre.
0: Cal respectar les normes de trànsit. No es pot circular bevent o menjant, fent ús d'auriculars o del telèfon mòbil, arrossegant objectes ni remolc i tampoc per la vorera ni per les zones de vianants.
1: Els vehicles de mobilitat personal només poden circular amb una persona que ha de tenir com a mínim 15 anys.
0: Consulta la nova ordenança de circulació i seguretat viària al web municipal abrera.cat.
1: A Abrera millorem la mobilitat de vianants i vehicles.
2: Entre tots i totes, fem Abrera.
3: Ajuntament d'Abrera. Amb tu. Per tu.
4: Ràdio Abrera, digui.
5: Vull saber què puc fer perquè tothom conegui el meu negoci.
4: Doncs has trucat al lloc perfecte. A Ràdio Abrera et donem l'oportunitat d'arribar als teus clients més propers.
5: I us encarregueu de tot?
4: I tant! Et dissenyem la teva campanya de publicitat a mida, atenent els teus gustos i necessitats, i per molt menys del que imagines.
5: Perfecte, m'anunciaré a Ràdio Abrera.
6: Departament de Publicitat de Ràdio Abrera. Truca'ns al 93 770 23 34 o envia'ns un correu a publicitat@radioabrera.cat.
7: Ràdio Abrera, la millor inversió pel teu negoci.

0: Ràdio Abrera. 40 anys de ràdio. 40 anys amb tu.
1: Ràdio Abrera. 40 anys marcant la diferència.

0: sonrío y te miro, la mesa sujeta, tu cuerpo de reina, reposa tranquilo.
1: Radio Abrera.
2: Notícies en xarxa.
3: Bona tarda, són les 7, us parla Javier De Gea. Protecció Civil ha enviat un missatge a l'ERT per ordenar el confinament del nucli urbà de Canyelles i diverses urbanitzacions properes per un incendi de vegetació forestal a Canyelles, al Garraf. Les urbanitzacions confinades són Les Palmeres, Muntanya del Mar, Selva Meravelles i Califòrnia, i l'ordre afecta una població estimada de 3.300 persones. Els bombers de la Generalitat hi treballen de moment amb 9 dotacions terrestres i 2 aèries, i fa pocs minuts han confirmat que el foc està controlat. On s'ha aixecat ja el confinament, en canvi, és a la zona de Mas Llorenç, al Baix Penedès, un cop els bombers han donat per estabilitzat un altre incendi. Les flames han afectat 11,5 hectàrees de superfície, segons dades provisionals dels agents rurals, a cavall dels termes municipals de Bonastre i Montferri, a l'Alt Camp. És en aquest últim municipi on s'ha iniciat l'incendi. Fins a 46 dotacions terrestres i 100 mitjans aeris han format part del dispositiu d'extinció. Protecció Civil havia ordenat el confinament de mig miler de persones a 2 nuclis urbans de població, Mas Llorenç i Mas Arbonès, i diverses organitzacions. Pel que fa a l'incendi al Pic de Salòria, al terme 2 de Civís, a l'Alt Urgell, bombers confirmen que es troba estabilitzat, però es mantenen els treballs amb eines manuals i mitjans aeris davant la inaccessibilitat per mitjans terrestres. A Súria, l'Ajuntament ha anunciat que es declararan 2 dies de dol oficial per l'accident que ha tingut avui a la mina de Cabanasses, amb una víctima mortal. La declaració serà vigent el dijous 30 i el divendres 31 de juliol. A conseqüència del dol oficial, les banderes de la Casa de la Vila onejaran a mig pal. D'altra banda, durant la sessió ordinària del ple municipal convocat per aquest dijous, es farà un minut de silenci per expressar el condol de tota la corporació davant del succés. L'alcalde de Súria, Albert Corberó, i la regidora de Seguretat Ciutadana, Olga Tena, s'han posat en contacte amb la direcció de l'empresa ICL i la representació sindical per oferir tota la col·laboració de l'Ajuntament. I a Tarragona els fets delictius s'han reduït un 2,7% entre el juny del 2025 i el maig del 2026, en comparació amb el mateix període de l'any anterior. És la principal xifra que s'ha exposat durant la Junta Local de Seguretat que s'ha celebrat aquest dimecres. La consellera d'Interior, Núria Parlon, ha avançat que amb la nova promoció de Mossos d'Esquadra s'incorporaran 32 nous agents a la ciutat i que les obres de la comissaria mixta de Batastini s'enllestiran el 2028. El Departament de Policia de Política Lingüística ha creat una convocatòria de subvencions perquè els ajuntaments duguin a terme accions a favor del català. Els ajuts volen donar suport als ajuntaments i als ens locals perquè despleguin iniciatives que fomentin l'aprenentatge, l'ús social i la presència del català entre la ciutadania, especialment en àmbits com l'educació, el comerç, el lleure, la participació comunitària i l'acció municipal. Això és tot de moment. Tornem amb una hora més notícies en xarxa.
2: Notícies en xarxa.
1: Abrera Informació, amb Òscar Navarro.
4: Bona tarda. Des de l'Ajuntament d'Abrera s'ha obert el termini de presentació de sol·licituds dels ajuts econòmics per l'escolaritat, menjador i acollida destinats a infants de 0 a 3 anys de l'Escola Bressol Municipal Montpetit d'Abrera del curs 25-26. El termini de presentació de sol·licituds és del dijous 23 de juliol fins al dimecres 19 d'agost de 2026, amb 2 inclosos. La finalitat d'aquests ajuts és la de contribuir a l'accés a centres i serveis educatius públics del primer cicle d'educació infantil sota el principi d'igualtat d'oportunitats. Els serveis d'educació infantil de primer cicle inclouen l'escolaritat, l'enmenjador i l'acollida. L'ajut es pot tramitar de forma telemàtica a través de la seu electrònica al web abrera.cat o al registre d'entrades de l'Oficina d'Atenció a la Ciutadania, OAC, de l'Ajuntament d'Abrera, plaça de la Constitució número 1, de dilluns a divendres de 9 a 2 i tarda de dimecres també de 2:15 de 5 a 7. Per a més informació, contacteu amb el Servei d'Acció Social de l'Ajuntament, carrer Major número 3, de dilluns a divendres de 9 a 2 del matí, al telèfon de contacte 93 770 2911, extensió 1702, i al correu electrònic serveissocials@abrera.cat. Trobareu tota la informació al web municipal abrera.cat.
1: Abrera Informació. Joventut.
4: Una trentena de joves d'entre 14 i 17 anys d'Abrera han participat enguany en una nova edició del curs de premonitors, premonitores, impulsat per la Regidoria de Joventut de l'Ajuntament d'Abrera. La formació s'ha fet del dimarts 30 de juny al divendres 3 de juliol al centre Polivalent, amb un total total de 35 participants distribuïts en dos grups que han treballat simultàniament. Escoltem algunes de les participants a la formació que feien una valoració molt positiva en declaracions a Radio Obrera.
5: Hola, me llamo Esther y el curso me ha parecido muy entretenido, que hemos aprendido mucho y muy enriquecedor para la gente que ha venido al curso.
6: Me llamo María Campos y el curso ha sido muy divertido. Hemos aprendido muchas cosas y ha estado muy bien.
7: Ana Fusalva Oviedo y ens agrada molt el curs. Ha sigut tan retingut.
4: I sentim també la valoració de la regidora de Joventut, Arantxa Galofré.
8: Estem molt satisfets de l'èxit que ha tingut el curs de premonitors d'aquest mes de juliol, que ha comptat amb una gran participació de 34 joves del nostre municipi. L'objectiu principal d'aquesta formació ha estat oferir-los eines per al seu coneixement personal, fomentar valors com el treball en equip, la responsabilitat i el compromís social a través de l'educació en el lleure. A més, aquesta formació podrà tenir un retorn pràctic perquè tots aquests joves que estiguin interessats podran realitzar les seves pràctiques en projectes de l'Ajuntament, com és el cas del nostre parc de Nadal, que ho celebrem el mes de desembre durant les vacances escolars. És una oportunitat perquè apliquin el que han après i s'impliquin activament en la vida del municipi. Així que moltes gràcies a tots els i les joves participants i gràcies pel seu entusiasme i el seu compromís aquests dies.
4: Aquest dimarts 21 de juliol a la tarda ha tingut lloc a la sala de plens de l'Ajuntament d'Arera l'acte de lliurament de diplomes a l'alumnat del curs a càrrec de l'alcalde Jesús Navarro i la regidora de Joventut Arantxa Galofré, així com tècnics i tècniques municipals. El curs, que ha tingut una durada de 20 hores i s'ha realitzat en horari de 9 a 2, ha permès als i les joves adquirir coneixements i eines bàsiques per iniciar-se en el món del lleure educatiu, alhora que han treballat valors com el treball en equip, la responsabilitat, el compromís i la participació.
1: Serveis informatius de Ràdio Abrera.
9: Siguem cívics. Utilitzem el servei gratuït de recollida de restes de poda a domicili.
10: Des de l'Ajuntament d'Abrera fem una aposta decidida pel reciclatge i oferim el servei gratuït de recollida de restes de poda a demanda. Només heu de recollir el vostre sac, de manera gratuïta, a l'oficina d'atenció a la ciutadania o a la deixalleria municipal i una vegada estigui ple, trucar al 639 78 30 38 o enviar un correu electrònic a abreracicle@abrera.cat i passarem a recollir-lo. El podràs deixar al carrer, davant de casa teva, el dia i hora indicats i sense entorpir el pas de vianants o vehicles.
9: A més, sempre podeu portar les restes de poda a la deixalleria municipal d'Abrera, ubicada al carrer del Progrés 15, al polígon industrial Sant Armengol, en el seu horari habitual, dissabtes i diumenges de 10 a 2 i de dimarts a divendres de 10 a 2 i de 5 a 7:30.
10: Siguem cívics. Utilitzem el servei gratuït de recollida de poda a domicili.
11: Ajuntament d'Abrera.
1: Música i informació. Ràdio Obrera. Fórmula 40 a Ràdio Obrera. A Ràdio Obrera. Complim 40 anys i repassem els hits d'aquestes 4 dècades. De dilluns a divendres, de 4 a 8 de la tarda, connecta't amb Fórmula 40. El programa que et farà viatjar pels èxits dels 80, els 90, els 2000 i fins l'actualitat. Ràdio Obrera, 40 anys posant la banda sonora de la teva vida. 40 anys amb tu.

0: Si aquest estiu marxes de viatge, fica'ns a la teva maleta. Recorda que pots escoltar Ràdio Abrera des de qualsevol punt del planeta. A radioabrera.cat i a través de les aplicacions mòbils. I si et quedes a casa, ens trobaràs al 107.9 de la FM. Ràdio Abrera, sempre amb tu.
1: Happy Holidays!

0: Ràdio Abrera.
1: Notícies en xarxa.
2: Bona tarda, són les 8, us parla Javier De Gea. Al voltant de les 7 de la tarda d'aquest dimecres ha començat a la plaça Universitat de Barcelona la concentració en suport a les víctimes de l'atemptat contra l'orgull de Berlín. Sobre aquesta mobilització organitzada pel Pride Barcelona i la plataforma d'entitats LGTBI de Catalunya ens dona més detalls el nostre company Martí Ramos, de TV.
3: Bona tarda, centenars de persones s'han agrupat en aquesta concentració de suport a les víctimes de l'atemptat contra l'orgull de Berlín, un acte terrorista provocat per una furgoneta que va embestir la multitud deixant un mort i una trentena de ferits el passat dissabte. Sota el lema "L'odi no ens atura, l'orgull ens uneix", la plataforma LGTBI de Catalunya i Pride Barcelona han convocat aquest acte de suport on també han vingut algunes autoritats com regidors de l'Ajuntament de Barcelona o l'alcalde Jaume Collboni. Un acte on s'ha fet un minut de silenci i s'ha llegit un manifest en què s'ha remarcat que aquestes agressions no són aïllades i que estan normalitzades arreu d'Europa. Aquesta concentració se celebra en un context en què, segons dades de l'Observatori contra la LGTBI-fòbia, durant l'any passat es van registrar més de 350 incidències contra el col·lectiu a Catalunya. Principalment, aquestes discriminacions es continuen concentrant a la via pública, però també en l'entorn laboral i a les xarxes socials.
2: Moltes gràcies, Martí, per aquesta informació des de plaça de Universitat. I seguim amb una altra concentració, en aquest cas la que ha plegat més d'un centenar de persones davant el Palau de Justícia de Girona per mostrar el rebuig a la sentència que ha imposat 2 anys i 10 mesos de presó al conductor que va matar una ciclista a la carretera dels Àngels quan anava begut. Durant la protesta s'ha llegit un manifest i s'ha subratllat que la condemna és insuficient i injusta. A més, també s'exigeix una reforma urgent del Codi Penal que endureixi les penes dels delictes de violència viària. La família de la víctima estudia recórrer contra la sentència. Protecció Civil ha enviat un missatge d'alert per aixecar el confinament del nucli urbà de Canyelles, el Garraf i diverses urbanitzacions properes, un cop els bombers han donat per controlat l'incendi de vegetació forestal pròxim a la zona. Les urbanitzacions confinades eren les Palmeres, Muntanya del Mar, Selva Meravelles i Califòrnia, i l'ordre restrictiva afectava una població estimada de 3.300 persones. No, canviem de tema i continuem parlant d'incendis, en aquest cas del que afecta el pic de Salòria, a Os de Civís, a l'Alt Urgell. Els bombers donen per estabilitzat l'incendi de vegetació forestal que es troba a més de 2.000 metres d'altitud i que ha forçat a mobilitzar 3 helicòpters dels bombers d'Andorra per traslladar-hi efectius i dels bombers de la Generalitat perquè puguin combatre les flames in situ. A més, hi ha 2 mitjans aeris combatent les flames i 7 dotacions terrestres mobilitzades a la zona. L'expresident de l'Autoritat Catalana de la Competència, Marcel Coderch, ha mort, segons ha confirmat avui ERC, formació política on era militant. Nascut a Olot el 1953, Coderch era enginyer en telecomunicacions i expert en energia, sostenibilitat i telecomunicacions. Això és tot de moment. Tornem en una hora amb més notícies en xarxa.
4: Abrera Informació, amb Òscar Navarro.
5: Bona tarda. L'Ajuntament d'Abrera exigeix millores de seguretat a la C-55 a l'altura d'Abrera al Departament de Carreteres de la Generalitat de Catalunya. L'alcalde Jesús Navarro i personal tècnic de l'Ajuntament d'Abrera, juntament amb policia local, han mantingut recentment una reunió de treball amb responsables del Departament de Carreteres de la Generalitat per abordar diferents actuacions destinades a reforçar la seguretat, la mobilitat i l'accessibilitat al municipi. La trobada ha tingut lloc a l'Ajuntament i ha anat seguida d'una visita a la infraestructura. Sentim l'alcalde, Jesús Navarro.
6: Hem tingut una reunió amb el Departament de Carreteres de la Generalitat de Catalunya per tal d'estudiar millores, per tal de veure quan s'han d'implantar a nivell de seguretat, a nivell de mobilitat, a nivell d'accessos. Ha sigut una reunió molt profitosa on hem pogut reclamar un estudi respecte a l'accés de la C-55, l'accés d'entrada i sortida pel barri de Camp Morral, i després també mesures de seguretat per tal d'impedir creuaments o actituds incíviques que puguin comportar un perill per la salut pública dels veïns i les veïnes. Per tant, una reunió molt favorable, una reunió tècnica, i que continuarem treballant colze a colze amb la Generalitat per millorar la seguretat del nostre municipi.
5: Per part de la Direcció General han participat en la reunió Daniel J. Gallego, cap del Servei Territorial de Carreteres de Barcelona, i el tècnic Òscar Morillo. Des del consistori s'ha exposat la necessitat d'elaborar un estudi específic sobre els accessos d'entrada i de sortida des de la C-55 al barri de Camp Morral amb l'objectiu d'analitzar possibles millores que afavoreixin una mobilitat més segura i eficient. La reunió s'ha celebrat en un marc de col·laboració i coordinació entre dues administracions amb l'objectiu d'analitzar possibles millores que afavoreixin una mobilitat més segura i eficient. Així mateix, també s'han analitzat la conveniència d'implantar noves mesures de seguretat que contribueixin a evitar encreuaments inadequats i conductes incíviques que puguin posar en risc la integritat dels veïns i les veïnes. D'altra banda, s'està treballant en la redacció del nou projecte i en la materialització del projecte executiu d'externalització de la C-55 al seu pas pel nucli urbà d'Abrera. Pròximament us en podrem donar més detalls.
4: Abrera Informació, promoció econòmica.
5: Des de l'Ajuntament d'Abrera es continua apostant per la formació com una eina clau per afavorir l'ocupabilitat i la qualificació professional de la ciutadania, oferint accions formatives adaptades a les necessitats del mercat laboral. En aquesta línia, el Servei de Promoció Econòmica de l'Ajuntament d'Abrera t'obre el període d'inscripcions per al curs de neteja d'instal·lacions que s'iniciarà al setembre i que s'adreça a persones inscrites al Servei Local d'Ocupació d'Abrera. Aquest curs té com a objectiu proporcionar els coneixements i les competències necessàries per desenvolupar tasques de neteja i manteniment d'espais i equipaments, millorant així les oportunitats d'inserció laboral de les persones participants. La formació es durà a terme del 28 de setembre al 30 de novembre en horari de 9 a 2 a les aules del Departament de Promoció Econòmica. Les persones interessades poden formalitzar la seva inscripció o demanar més informació al Departament de Promoció Econòmica ubicat al Mercat Municipal, primera planta, al carrer de Martorell número 20, trucant al telèfon 93 770 0102 o enviant un correu electrònic a promocioeconomica@abrera.cat. L'horari d'atenció a la ciutadania és de dilluns a divendres de 9 a 2 i els dimecres també de 2:45 a 7 de la tarda.
4: Abrera Informació. Infància.
5: Recordem que l'Ajuntament d'Abrera té obert el termini per sol·licitar el xec nadó 2026, un ajut econòmic de 300 euros destinats a les famílies del municipi amb fills i filles nascuts, nascudes o adoptats, adoptades entre l'1 de desembre de 2025 i el 30 de novembre d'enguany. Aquesta iniciativa, que enguany arriba a la seva novena edició consecutiva, té com a objectiu donar suport a les unitats familiars d'Abrera i ajudar a fer front a les despeses extraordinàries derivades del naixement o adopció d'un fill o filla. Les sol·licituds es poden presentar fins al diumenge 6 de desembre de 2026 inclòs, preferentment de manera telemàtica a través de la seu electrònica de l'Ajuntament al web abrera.cat o presencialment al registre de l'Oficina d'Atenció a la Ciutadania, OAC. Durant els mesos de juliol i agost, l'horari d'atenció a la ciutadania és de dilluns a divendres de 9 a 2 i els dimecres també de 2:45 a 7. Per accedir al xec nadó de l'Ajuntament cal complir, entre d'altres, els requisits següents: que un dels dos progenitors o adoptants estigui empadronat o empadronada a Abrera, que almenys la mare, el pare o tutor o tutora tingui una antiguitat mínima d'un any d'empadronament al municipi abans del naixement o adopció, que el nen o la nena estigui empadronat o empadronada a Abrera i està al corrent de les obligacions tributàries amb l'Ajuntament. Per a més informació sobre aquesta convocatòria, les famílies es poden adreçar al Servei d'Infància i Acció Social de l'Ajuntament d'Abrera, al carrer Major número 3, trucant al telèfon 93 770 2911 o enviar un correu electrònic a infancia@abrera.cat. Trobareu tota la informació al web municipal abrera.cat.
4: Serveis informatius de Ràdio Abrera. Música i informació. Ràdio Abrera. A Ràdio Abrera, fórmula.cat.

radioabrera.cat. Entra a la nostra web i veuràs com som, la nostra història, els nostres programes, els nostres locutors, el nostre departament de publicitat i tota l'actualitat. I també ens pots escoltar en directe. radioabrera.cat.

0: Siguem cívics. Utilitzem el servei gratuït de recollida de voluminosos porta a porta.
1: Des de l'Ajuntament d'Abrera fem una crida al civisme i demanem a la ciutadania que no es deixin al carrer voluminosos, trastos vells i andròmines. Dos dies a la setmana oferim el servei de recollida d'andròmines al punt acordat. Només heu de trucar al telèfon 639 78 30 38 per concretar el lloc de la recollida o enviar un correu electrònic a abreraracicla@abrera.cat.
0: El veïnat pot treure al carrer els seus voluminosos al punt acordat els dilluns i dimecres al vespre a partir de les 20 hores i el servei de recollida passarà a recollir-los els dimarts i dijous al matí. Fora d'aquests dies, sempre podeu portar els voluminosos a la deixalleria municipal d'Abrera, ubicada al carrer del Progrés 15, al polígon industrial Sant Armengol, en el seu horari habitual, dissabtes i diumenges de 10 a 14 hores i de dimarts a divendres de 10 a 14 hores i de 17 a 19.30 hores.
1: Siguem cívics. Utilitzem el servei gratuït de recollida de voluminosos porta a porta.
2: Ajuntament d'Abrera. Amb tu. Per tu.

0: Ràdio Abrera.
1: Notícies en xarxa.
2: Bona nit, són les 9, us parla Javier De Gea. Dimecres de molt moviment pels bombers de Catalunya, que es troben atenent incendis i incidències arreu del país. Fa uns minuts el cos ha confirmat la seva intervenció en un incendi de palets i material divers en una nau industrial de dues plantes al carrer Can Bordoll de Sabadell, fins al que s'han desplaçat, de moment, 8 dotacions. A més, es continua treballant juntament amb els bombers d'Andorra en l'incendi d'alta muntanya al Pic de Salòria, a Os de Civís, a l'Alt Urgell. Els bombers han donat per estabilitzat l'incendi de vegetació forestal que es troba a més de 2.000 metres d'altitud i que ha requerit de la coordinació de mitjans aeris i terrestres pel seu difícil accés. Recordem que durant les últimes hores s'han aixecat els confinaments a Canyelles, al Garraf i a la zona de Masllorenç, al Baix Penedès, per diversos incendis que, segons bombers, s'han acabat estabilitzant i en els que Protecció Civil l'havia recomanat a 3.300 persones i 500, respectivament, no sortir de casa per precaució fins a tenir noves comunicacions oficials. La dona morta aquest dimarts per la seva parella en un pis del districte barceloní de Sant Martí havia estat detinguda fa 15 dies pels maltractaments a l'home i als dos fills de la parella, segons han confirmat els Mossos d'Esquadra. El cos policial català ha explicat que no hi havia denúncia prèvia ni ordres d'allunyament ni de l'un ni de l'altre. L'home es va entregar ahir de matinada després d'haver comès el crim. Està detingut a la comissaria de les Corts i s'espera que passi a disposició judicial divendres. Pel que fa als dos menors, que eren al pis en el moment del crim, estan en mans de les autoritats. Els Mossos investiguen la mort de la dona de 34 anys com un crim masclista. Després de rebre l'avís, que va 3:15 del vespre, diverses patrulles es van desplaçar al lloc dels fets, on van localitzar la dona ferida de gravetat. Va ser atesa pels serveis d'emergència, però va acabar morint. El grup de periodistes Ramon Barnils ha exigit l'arxivament immediat de l'expedient sancionador que l'Agència Espanyola de Protecció de Dades ha obert contra la directa, arran de les investigacions del mitjà sobre agents de la Policia Nacional infiltrats en moviments socials i independentistes dels països catalans. El grup alerta del precedent greu que pot representar per a la llibertat de premsa. Entre el 2020 i el 2023, la publicació digital va destapar la infiltració de 4 agents en organitzacions i moviments socials de Barcelona, Girona i el País Valencià. Els policies van actuar amb identitats falses i van establir relacions d'amistat i sentimentals amb activistes dels quals van obtenir nombroses dades personals. I el secretari de Junts, Jordi Turull, ha lamentat que RC i Comuns hagin impedit que ella doni la cara al Parlament per la polèmica de les proves PISA. Turull ha subratllat que el govern ha amagat les explicacions i les dades i ha recordat que han demanat una comissió d'investigació per tal d'arribar fins al final. Això és tot de moment. Tornem en una hora amb més notícies en xarxa.
1: Notícies en xarxa.
0: Música i informació. Ràdio Abrera.
1: Cocodril Club. 32 anys en antena. Cocodril Club. El programa revival de l'Albert Malla.
3: Què tal, Coco? Com van les coses? Tant de bo que escoltant el programa t'oblidis, encara que sigui només una estoneta, de tot allò que ara mateix et preocupa, el teu caparronet. Amb la música de la nostra generació tot és més fàcil. Algú va dir: el que és bo mai és fàcil. El que és fàcil mai és bo. És bo escoltar l'arxiu de Contestador Automàtic.
4: Hola Albert, sóc la Maite i te truco des de Osca. M'agradaria escoltar la cançó del Víctor Manuel de fa uns anys que es diu La Madre.
3: Sí, la recordo perquè en aquell moment va venir personalment al meu estudi de ràdio a presentar-me el seu disc, el seu nou àlbum que es deia Què te puedo dar. Corria 1988, un any que vaig viure perillosament, com aquella pel·lícula. Bueno, la veritat és que La Madre és una història dura, nascuda de l'interès del cantautor. Cantautor que, per cert, als seus 78 anys està de gira, amb molt bones condicions vocals i fent concerts per tot Espanya. En aquell moment, Víctor Manuel volia retratar l'epidèmia i el drama de la drogadicció especialment l'heroïna, als anys 80 i 90. Volia visibilitzar el patiment extrem i la impotència de les famílies dels drogadictes.

¿Qué te puedo dar? Era el títol genèric de l'àlbum de Víctor Manuel del 1988 i el seu primer single, La Madre. Una cançó que ens han demanat des d'Osca. Aprofitem l'ocasió per saludar tots els cocos que ens escolten des d'Osca a través de les diverses emissores de Lleida que emeten el programa. Sí, era una cançó trista i el que ve tot seguit també. Ho sento, eh? Bueno, si no tinguéssim moments de tristesa, com podríem valorar els de l'alegria, no? És que vull fer un homenatge a vosaltres, als oients dels meus programes de ràdio de tota la vida. Alguns d'aquests oients han sigut tan afectuosos que m'han considerat com de la família. Allò que entres a casa cada dia o cada setmana des de fa molts anys. Jo recordo alguna vegada quan no podia fer el programa i la persona que em substituïa, el company, deia no, és que està malalt o és que té una grip. I al tornar, quan jo ja ni me'n recordava dels dies que vaig estar de baixa, molt temps després encara em trucava gent, nen, ja et trobes bé, com estàs, cuida't. Com si fos la tieta, no? Bueno, doncs, aquest homenatge als meus oients estarà representat per Toñi Redondo Serrano, de Barcelona, que ens ha deixat i molt jove. Ella va ser l'oient més apassionada del meu programa de ràdio Los Musicales de la Cadena Catalana, que es va emetre entre 1983 i 1986. Vist ara, sembla poc temps, però llavors ho vivíem tan intensament cada dia que representa una part important de la meva vida. Vull aprofitar també per recordar aquella ràdio que generava prodigis entre l'audiència, no? Perquè Toñi simbolitza per mi aquella ràdio irrepetible, sense ordinadors, que fèiem a la FM, en el meu cas, sense tècnic de so, ni guionista, ni productor. Anàvem de bòlit, en directe, deixant-nos la pell a cada programa. Això sí, sabent que teníem audiències milionàries i també a totes les companyies discogràfiques pendents de nosaltres. Això també ha passat a la història. Tots els promotors van ser grans amics. Ells ens escoltaven per comprovar si sonaven les seves novetats per antena i per demanar-nos portar de promoció a l'estudi en directe. Els artistes més importants del pop d'aquell moment, recordo, per exemple, entre molts d'altres, Víctor Manuel, que estàvem escoltant, la seva dona, Ana Belén, Alaska, Joan Manuel Serrat, Luz Casal, Camilo Sesto, Luis Eduardo Aute, José Luis Perales, Lluís Llach, Miguel Bosé, Joaquín Sabina, bueno, i molts més. Fins i tot a vegades venien de l'estranger, com Luis Miguel, un joveníssim Luis Miguel, o Katrina, o Nick Kershaw, o els Shack Attack, o Ray Parker Jr., el dels Café Fantasmas, o el grup Double, o l'Imal, el de la història interminable. Bueno, només és una mostra de... perquè pràcticament teníem un convidat d'aquesta categoria al programa. I 25 anys després, recordo com us he comentat que Los Musicales es van emetre del 83 al 86, 25 anys després, en un programa especial en què recordàvem aquell temps de ràdio, la Toñi ens va escriure un e-mail que reflectia molt bé les sensacions inoblidables que sentia enganxada a un petit transistor, escoltant el programa davant dels estudis de l'emissora, amagada darrere un arbre de la Rambla, de vegades passant molt de fred. I això ho feia quasi cada dia, només per veure'n sortir en acabar el programa a les 8 del vespre. Amb Toñi se'n van també els nostres records de joventut. Diuen que és el que més trobem a faltar. La joventut. Aquesta malaltia de la qual ens curem massa aviat. Ella no ha pogut superar la seva malaltia. Era molt difícil, però va tenir força i valentia fins al final. Ara la seva llum brilla al cel. I m'agradaria compartir amb vosaltres un fragment d'aquell programa especial que 25 anys més tard recordava el programa amb el que van començar a estimar la música tota una generació de joves de Catalunya. Aleshores tenia de col·laboradors a Eduard de Vicente i Albert Castillón. Aquí, al Cocodril Club, sovint m'han escrit oients d'aquell programa confirmant-me el que em deia sempre el mestre Luis Arribas Castro, Don Pollo, que existeix la memòria auditiva.
La locució d'aquest programa especial va ser en castellà perquè s'emetia per tot Espanya en una cadena de breu durada que ja fa molt que no existeix, Punto Radio. I, bueno, i aquest fragment comença amb un dels jingles musicals de Los Musicales.

Ens agradava molt aquesta gent, el grup Tol Talk, un grup de Londres. It's My Life va ser un dels grans èxits que van tenir, l'altre, Sucker Shame. Va ser la cançó que ens va demanar la Toni ja fa alguns anys, per simbolitzar tots aquells anys de ràdio i d'amistat en aquest homenatge que he volgut fer a vosaltres, els oients dels meus programes. Per cert, que el líder de la banda Tol Talk, la cançó és del 86, el seu líder, Mark David Hollis, moria de càncer el 2019, als 64 anys.

Ja saps que per posar-te en contacte amb el programa pots fer-ho per correu electrònic, enviant un e-mail a cocodrilclub@gmail.com. Com ha fet la Carme des de Badalona, que ens diu: hola, t'estic escoltant ara mateix, comparteixo la teva admiració per Franco Battiato, dic que és un músic genial, és quedar-me curta. Crec que en italià guanya moltíssim, i és així com ell va fer les seves creacions magnífiques. Sí, el que passa és que va fer també unes fantàstiques adaptacions al castellà, i que és la manera que a vegades utilitzem, doncs, per entendre les seves lletres, que eren tant o més importants que la seva música, no? Diu la Carme: gràcies per l'atenció i per la companyia que ens fas amb el programa. Des de Badalona, salutacions, Carme. Bueno, doncs aprofitarem per escoltar una poc coneguda d'ell i per recordar algunes de les seves reflexions, de les seves paraules. Deia Battiato: la vida no acaba, és com dormir. Néixer és com despertar. Fins que siguem lliures, tornarem una vegada i una altra i una altra. Bueno, ja fa 5 anys que ens va deixar Battiato, i veiem que la seva visió no s'ha aturat. Continua qüestionant, alabança, portant la mirada més enllà del que sembla.

Aquesta es diu Com un camello in una grondalla. També la va fer en castellà, el 1991, Com un camello en un canalón.

0: Suposo, Carme, que ja la coneixies. En qualsevol cas, espero que t'hagi agradat l'elecció d'aquesta poc coneguda com un camello en una grondalla que Battiato va publicar el 1991. El poeta Mario Benedetti va dir: "Los amores eternos son los más breves".
1: Gràcies per ser ràdio.
2: All Hit Radio.
3: Cocodril Club.
4: Oh, está bien con la radio.
3: Cocodril Club amb Albert Malla.

0: Insurrección és, sens dubte, una de les millors cançons del pop d'aquest país de tots els temps. Els seus protagonistes, Manolo García i Quimi Portet, doncs estan protagonitzant una tornada després de bastants anys que està resultant un èxit total des del primer concert, el passat 3 de maig, amb 56.000 persones a l'Estadi Olímpic de Barcelona. Ho volem celebrar compartint les cançons que els hi hagués agradat escriure. Hola, Quimi.
1: Salut, Albert. T'escoltem amb el cocodril aquest a Ràdio Olot.
0: Ah, per Ràdio Olot. Doncs estava pensant que més o menys teniu la mateixa edat. Si estàveu recordant els vostres inicis quan fèieu pràcticament un concert a diari o quasi a diari, ara aquesta gira, penseu que la disfrutareu encara més que quan estàveu començant, que vèieu tot el futur per endavant, que podien passar mil coses, entre d'altres que us separéssiu, no?, i que féssiu treballs per separat. Jo ho dic perquè jo tinc la sort encara de treballar i cada programa que faig el disfruto més que quan vaig començar amb 17 anys.
2: La vida et va donar lliçons, no? Vas deixant enrere l'astre, diguem-ne, vas deixant l'astre i el que portes, la motxilla que portes, cada vegada és més lleugera. En el sentit, si tens una mica de seny, si estàs tontet, doncs mira, ho sento. Però si tens una mica de cap, vas deixant pes mort. Llavors, cada vegada més, el que fas... tens petites, grans decepcions, tothom les té, però no perds el romanticisme. Jo demano perdó, però sóc una mica romàntic. I em fa molta il·lusió tot, cada vegada més, perquè ja no camino, estic volant. Vull dir, ja és diferent. Nosaltres riem més que abans i d'una manera més correcta que abans.
1: Científica.
2: Més científica i menos agotadora. Antes nos agotábamos. Había veces nos poníamos enfermos con Antonio, ¿te acuerdas? A las 7 de la mañana estábamos enfermos de reírnos. Ahora no nos ponemos enfermos de reírnos. Nos reímos muy a gusto. Es veritat.
1: Anem a dormir més d'hora.
2: Anem a dormir més d'hora, també, és veritat. Llavors, els concerts serà magnífic, serà molt divertit. Toquem, si em permeteu, millor, tenim més experiència... Sabem, som els més torros, tenim més ofici, tu, qualsevol de vosaltres, any darrere any, vas aprenent, vas deixant atrás el que et molesta, el que estorba, el que no és bo, i pensem que serà molt bonic, jo penso que serà molt bonic.
0: Quina cançó us hagués agradat escriure de qualsevol autor, de qualsevol època, que no sigui vostra?
1: A mi m'agrada molt Pau Riba, aquella... Ha plogut sobre el meu cap... Segons a quin disco mires, té un títol o té un altre disco, té un altre títol. Però és una cançó molt bonica. Molt Pau Riba, perquè és un desbarajuste total, diguem, instruments desafinats, ara entren, ara no entren, però potser és de les cançons que m'ha impressionat més de la història. Sí. Ha plogut sobre el meu cap... quina enveja, papallones i ocellets... Aquesta
0: molt. Que genial que era, en Pau.
2: I jo, Angie, de Los Rollins, Angie.
0: I per quin motiu?
2: Perquè quan la vaig sentir la primera vegada, era jovenet i vaig pensar, hòstia, esto es la bomba. Moltes cançons, aquesta en concret.
0: Moltes gràcies.

0: Aquesta és la cançó que li hagués agradat escriure a Quimi Portet, oient habitual del Cocodril, segons ens va confessar en aquesta entrevista. Una cançó curiosa perquè té dos títols: Ha plogut sobre el meu cap o Sèptima en colors. La genialitat de Pau Riba, a qui en una entrevista li preguntàvem a Formentera, precisament, que ens recordés quan ell va voler ser hippie.
1: Jo volia saber de què anava això i vaig dir, bueno, on te puc trobar hippies? I em van dir Formentera i jo cap a Formentera.
0: I a la pel·lícula documental del primer Canet Rock, l'Àngel Casas li preguntava a Pau Riba.
2: Creus que ajudes a la cultura catalana, tu? Fent què?
3: Destruint-la.
0: També li van preguntar en certa ocasió, Pau, com creus que passaràs a la història?
4: He passat a la història de música com a mal cantant, mal músic i gamberro dalt de l'escenari. Bueno, sembla ser que són tres valors positius.
0: Quina cançó t'hagués agradat escriure?
5: Doncs, mira, si escolteu bé, aquesta que se sent.
0: Qualsevol nit pot sortir el sol, sí. De Jaume Sisa, t'hagués agradat, eh? Sí. O sigui, quan la vas sentir vas pensar, punyetes, m'hagués pogut acudir a mi.
5: Sí, eh? Vaig pensar, és un cabron, aquest tio és un cabron.
0: M'ha agradat molt trobar-te aquí. Moltes gràcies, Pau.
5: Ok, vinga.
0: Molta sort.
5: Vale. Pau!

0: faltes tu.
1: Això és el que dic a vegades quan et comento que pots afegir-te al nostre grup de seguidors al Facebook, el grup dels oients d'aquest programa, el grup Cocodril Club. Som en més de 40.000, però potser hi faltes tu, com diu la mítica cançó d'en Jaume Sisa.
0: Pot sortir el sol.
1: A Quimi Portet li hagués agradat escriure una cançó de Pau Riba. A Pau Riba li hagués agradat escriure aquesta cançó que Jaume Sisa va publicar originalment el 1975 i que hem escoltat en una versió del 2002 del seu àlbum Bola Voladora, molt poc coneguda. A Manolo García li hagués agradat escriure...

Doncs ho recordo perfectament. Quan vaig escoltar per primera vegada aquesta cançó, vaig sentir quelcom molt semblant a Manolo García. Era per casualitat. Estava aprenent alguna cosa en un bar un vespre de l'octubre de 1973, tenien la ràdio posada i van presentar aquesta cançó com a novetat i vaig pensar, però què és això?

El temps ha demostrat que Angie és una de les millors balades, no tan sols dels Stones, que en van fer diverses de guapes, sinó una de les millors cançons del tot el segle XX. No m'estranya que Manolo García li hagués agradat escriure-la. Bueno, abans d'anar a ballar, escoltarem per primera vegada una proposta que ens fa des de Barcelona la Cristina Viudez, que diu: hola, que guai escoltar el teu programa. Avui és el meu segon dissabte escoltant el Cocodril i et demano una cançó de Charles Sheffield que es diu It's You Voodoo Working Extello. Doncs, bueno, aquest personatge, pràcticament aquest és el seu únic èxit, que, bueno, voldria dir, és el teu voodoo funcionant. Charles Sheffield va néixer a Louisiana el 1931 i va morir el 2010 amb 79 anys, poc conegut fora de la seva regió. La cançó ha guanyat més popularitat en els anys posteriors.

Bé, Cristina, viu de Barcelona, és un bon tema, gràcies per recuperar-lo i per molt segur descobrir-lo. El senyor Charles Seafield, conegut com Mad Dog, és a dir, gos boig, especialista en rhythm and blues. I aquest tema, el seu més gran èxit a la seva regió, perquè fora d'allà pocs el coneixen, It's Your Voodoo Working Excello, és a dir, és el teu voodoo funcionant.

0: La cançó és molt curta. Gairebé dos minuts només. I marxem ballant.
1: Hey, Mr. DJ, where are you?
0: Recordes alguna cançó que t'hagi fet ballar? Dels anys 60, 70, 80, 90, 2000... Ah, i aprofita per dir-me quina era la teva discoteca preferida. Fes-ho per correu electrònic aquí a cocodrilclub@gmail.com. Com ha fet Jonathan Cepeda, que ens demana un gran clàssic dels Eurythmics, Sweet Dreams, els somnis dolços, que ens diu: la vaig escoltar per primera vegada a la discoteca Silvis, a l'autovia de Castelldefels. Ah, sí, però era del terme municipal de Gavà Mar. Diu, i es va compartir amb la meva discoteca preferida. Gràcies, Jonathan. I amb tu anem cap al 1982. Per cert, que Silvis va tancar el 1999 i ara és una, malauradament, una estructura abandonada. Un últim favor, per al mateix preu. Si no et sap greu, procura ser feliç. Cocodril.
2: Cocodril Club. El programa Revival de l'Albert Malla.

0: Ràdio Abrera.
1: Notícies en xarxa.
2: Bona nit, són les 10, parla Javier De Gea. El president del govern espanyol, Pedro Sánchez, ha desvinculat aquest dimecres l'índult parcial a l'expresidenta del Parlament, Laura Borràs, de la relació de l'executiu amb Junts i de la negociació dels pressupostos generals de l'Estat del 2027. Després del tradicional despatx amb el rei d'Espanya, Felip VI, Sánchez ha estat contundent, remarcat que el govern es limita a donar compliment a una sentència del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya, que estableix que la pena de presó és excessiva.
3: La opinió del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya és precisament el de que se mantuviera la malversació, però no efectivament la pena de prisió per considerar-la excessiva. Con lo cual, lo que estamos haciendo es dar cumplimiento a la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña, y eso nada tiene que ver ni con la negociación de presupuestos, ni por supuesto tiene que ver con nada que tenga que ver con la política. Eso, por favor, lo tengan ustedes absolutamente claro.
2: El govern espanyol va anunciar aquest dimarts un índult a Borràs que li rebaixa la pena de 4 anys i mig de presó, a la qual va ser condemnada per prevaricació i falsedat en document oficial, per contractacions il·legals quan dirigia la Institució de les Lletres Catalanes. La sentència del TSJC incluïa també 13 anys d'inhabilitació i una multa de 36.000 euros que es mantenen. Aquesta tarda s'ha produït a la plaça Universitat de Barcelona la concentració en suport a les víctimes de l'atemptat contra l'orgull de Berlín. La mobilització organitzada pel Pride Barcelona i la plataforma d'entitats LGTBI de Catalunya tenia com a objectius condemnar l'atac terrorista perpetrat el passat dissabte durant el Christopher Street Day de Berlín, que va deixar una persona morta i diverses ferides, i reafirmar el compromís amb els drets del col·lectiu LGTBIQ+. I una altra concentració, en aquest cas a Girona, ha aplegat més d'un centenar de persones davant del Palau de Justícia per mostrar el rebuig a la sentència que ha imposat 2 anys i 10 mesos de presó al conductor que va matar una ciclista a la carretera dels Àngels quan anava begut. Durant la protesta s'ha llegit un manifest i s'ha subratllat que la condemna és insuficient i injusta. A més, també s'exigeix una reforma urgent del Codi Penal que endureixi les penes pels delictes de violència viària. La família de la víctima estudia recórrer la sentència. Precisament, els Mossos d'Esquadra han confirmat aquest dimecres la denúncia al conductor d'un camió formigonera després d'enxampar-lo circulant per l'A27 a l'altura de Tarragona amb una taxa d'alcoholèmia que superava més de 6 vegades el límit permès per aquest tipus de vehicles. El sergent va aturar el vehicle durant un control i després de sotmetre el conductor a la prova d'alcoholèmia el van denunciar per conduir sota els efectes de l'alcohol, una conducta que suposa un greu risc per la seguretat viària, especialment tractant-se d'un vehicle de gran tonatge. Això és tot per avui. Tornem demà amb més notícies en xarxa.
1: Notícies en xarxa.
0: Música i informació. Ràdio Abrera.
4: Aquest programa que us parla diu això. Ei, vosaltres dos, atureu les guerres, mala gent. Molt bona nit a tothom. Benvinguts al darrer programa d'aquesta temporada del Jazz Club de Nit, aquí a Ràdio Abrera 107.9, amb un programa de jazz per a vosaltres que us agrada el jazz, com deia el nostre amic Fifu. A ell li dediquem el programa avui cada setmana que el fem, o sigui que un petó ben gran, Fifu. Aquí Miquel Tosset i Manyol, qui us parla, presenta i realitza aquest programa. I ja sabeu que aquest programa forma part de la plataforma col·lectiva i internacional anomenada Esfera Jàsica, al blog hi trobareu l'enllaç. I aquest darrer programa serà un programa especial dedicat a un concert enregistrat a la Cova del Drac el 1993 i mai publicat, el que van fer Jenny Barry Quintet i la seva formació Latin Vibrations. Però també recordarem un disc que van fer Elisabet Raspall i Errol Wojski, Two of a Kind, també de fa una colla d'anys. I la novetat serà el primer compacte al seu nom de Samuel Mart Organ Trio, In Case You Miss It, i per això el programa d'avui es diu Per si t'ho vas perdre. I començarem el disc de l'Elisabet Raspall i Errol Wojski, Two of a Kind. Es va enregistrar el juliol del 2002 a l'estudi Laietana per Jordi Vidal. Us haig de dir que el vaig poder adquirir no fa gaire a la nova Jazz Cava, precisament en un homenatge que se li va fer a l'Errol motivat pel seu precari estat de salut. S'està en una residència després d'haver patit alguns ictus, Malauradament, tot i això, va ser capaç d'estar-se amb la seva cadira de rodes i cantar uns quants temes i també fer improvisacions en escat. Un homenatge organitzat per l'Elisabet Raspall, piano, i pel José Alberto Medina, piano, car l'Errol també va viure una època a les Illes Canàries. De fet, Carles Pineda Sènior va filmar tot el concert d'homenatge i el té penjat al seu canal YouTube, i per això al blog hi trobareu l'enllaç per poder veure tot el concert. I com faig darrerament, escoltareu uns quants temes sense comentaris, o sigui que gaudir molt amb aquestes músiques tan delicades, les primeres i més potents les darreres. Primer escoltarem Lush Life de Billy Strayhorn i Yo lo aseguro de Benny Moré.

I que macos aquests temes que acabem d'escoltar. I al blog hi trobareu enllaços a diverses discogràfiques, Fresh Sound Records, Quadrant, etc, etc. I després d'aquesta delícia de temes, ara uns temes vitals per ja deixar-los d'escoltar. Stella by Starlight, de Victor Young, i Billy's Bones, i Scraper from the Apple, de Charlie Parker, un medley.

0: do ow. Pile your daddy up and do ow. Pile your daddy up and do ow.
1: I que bé, brutals tots ells, primer amb les precioses balades, amb l'Errol cantant delicadament i amb l'Elisabet acompanyant-lo de manera perfecta al piano. I és clar que en els darrers temes més vitals doncs, han estat magnífics també amb l'Errol. Amb l'Errol improvisant ha nascut d'una molt personal manera i amb l'Elisabet al piano i també improvisant. Un gran record, una abraçada a Errol i un petonet a Elisabet. I ara us posaré uns temes del concert que es van registrar a la Cova del Drac el 1993, el que van fer Jenny Barry Quintet amb Latin Vibrations. No sabem qui ho va enregistrar, però vaja, va quedar força bé i és possible que masteritzat s'acabi publicant. I aquí hi hagué Jenny Barry, vibràfon, Lucky Guri, piano, Jordi Gaspar, baix elèctric, Daniel Levy, bateria i Dani Forcada, percussions. Jenny el té en una cinta de casset de diòxid de crom, de molt bona qualitat, i ho va passar un compacte que em va donar a mi, i per això sonaran aquests temes que he escollit. Dir-vos que tots cinc varen estar a un nivell altíssim d'interpretacions i solos. Jenny està increïble per com va executar els seus solos al vibràfon, per com sonaren les melodies. Sonar amb una gran claredat i discerniment de les seves masses alhora que ho va fer a una gran velocitat mostra de la seva destresa i imaginació creativa solista. I és clar que Lucky Guri va estar també immens, aleshores amb una gran i veloç digitació al piano, amb un fraseig increïble, un gran sentit rítmic en les seves inversemblants improvisacions. I és clar que la base rítmica va ser imponent, amb en Jordi Gaspar al baix elèctric, immens per la seva pulsió rítmica, per les seves evolucions solistes, per la seva gran intuïció estètica, pel seu magnífic so, també els dos màquines. Daniel Levy a la bateria i Dani Forcada a les percussions van donar suport potent a la resta de companys amb una gran tasca rítmica i de tempo precís a l'hora que sengles i improvisacions, i tot això gravat en directe a la Cova del Drac el 1993. I els escoltarem en Variacions de Cuando vuelva a tu lado de Maria Grever i el Cantaloupe Island de Herbie Hancock.

I que impressionant aquests temes que acabem d'escoltar, i quin ambient hi devia haver a la Cova del Drac, i que bé que ho van enregistrar, tot i haver-hi la possibilitat de masteritzar-ho, com he dit abans, i deixar-ho de meravella i poder-ho editar. Una abraçada, Geni, i resta de companys, i que el cel siguis Lucky Guri. I al blog hi trobareu enllaços a diverses discogràfiques, Discordian Records, Montjunt, etc. I ja encarem al final del programa amb el disc del Samuel Marc Organ Trio In Case You Miss It, enregistrat per Abel Boquera durant el 2025 als Amigo 42 Studios Barcelona, mesclat per ell mateix i masteritzat per David Garcia als Zeta Studios. I aquí tenim a Samuel Marc trombó, Abel Boquera orga, Hammond B3, Caspar Sanchals bateria, un disc a la memòria de Maurice Lamouré. Doncs ja els escoltarem en alguns temes seguits. Goodbye, Pork Pie Hat, de Charles Mingus, Full House, de Wes Montgomery, i Big Bertha, de Duke Pearson.

quina colla de magnífics temes que acabem d'escoltar. Primer el tema dedicat a Lester Young i després els altres potents temes. I quines interpretacions que ens han fet tots tres, a quin gran nivell, les improvisacions, quin so més bo, que ben gravat, els baixos del peu de l'Abel, quina mà dreta lleugera i gràcil solejant també i fent melodies, quina base rítmica conjuntament amb en Casper a la bateria, quin control del tempo més precís i quins solos ens han fet. I esclar que el líder del projecte, el gran Samuel Mar del trombó, un dels trombonistes més sol·licitats de l'escena jazzística del país, ell involucrat en múltiples projectes i aquí veiem habitualment tocant, i ves per on que aquest trio el vam tenir el 24 d'abril a la Sala Xica, seu del Jazz Club Sant Vicenç. I sí que Samuel ens ha fet també grans interpretacions amb el trombó, compartint melodies amb l'Abel, fent unes inversemblants improvisacions, i tant. Doncs res, que felicitats, nois, Samuel Mar, d'Abel Boquera i Casper Sanxals, gran tema també, el Big Berta. Ideal per acabar el programa d'avui, que com sempre espero que us hagi agradat tant com a mi. Doncs ara sí, ho deixem aquí, gràcies per ser-hi aquí o al blog del programa, que ja sabeu que és jazzclubdenit.blogspot.com.es, i jo mateix, Miquel Tuset i Mallol, qui l'ha realitzat, xerrat pels descosits d'interessos comuns, avui no gaire, espero, i seleccionant les seves músiques, us espero la temporada vinent, cap al setembre, i si podeu, voleu i en teniu ganes, i que sobretot passeu unes bones vacances, un bon estiu, i que l'estiu el puguem aguantar bé, i us desitjo molt bona nit i bon jazz club de nit en el jazz de cadascú.

0: Ràdio Abrera, són les 11.
1: A Ràdio Abrera, ara comença Hora 23.
2: 60 minuts per gaudir dels ritmes llatins.

0: Hora 23.
1: Te lo dije bien
2: clarito. Permanece la escucha.
3: A Ràdio Abrera seleccionem les cançons que formen part de la banda sonora de la teva vida.
0: Hora 23.
3: De dilluns a dijous, d'11 a 12 de la nit, escolta la música que t'ha acompanyat tots aquests anys.
0: Dilluns, el millor del chill out. Dimarts, tots els clàssics del rock. Dimecres, gaudeix dels ritmes llatins. I dijous, els temes més punxats dels 80.
3: A Ràdio Abrera, Hora 23.
4: Ràdio Reloj.
5: 12 de la noche en La Habana, Cuba.
4: 11 de la noche en San Salvador, El Salvador.

0: No, lo que queda ahora es la resaca. Mi corazón.
1: Hora 23.
2: Permanece a la escucha.
1: A Ràdio Abrera seleccionem les cançons que formen part de la banda sonora de la teva vida, concentrades d'11 a 12 de la nit. La música que t'ha acompanyat tots aquests anys la trobes a Hora 23. Dilluns, el millor del chill out. Dimarts, tots els clàssics del rock. Dimecres, una selecció de ritmes llatins. Dijous, els temes més punxats dels 80. Hora 23, a Ràdio Abrera.
3: 12 de la noche en La Habana, Cuba.
4: 11 de la noche en San Salvador, en El Salvador.

0: Gaudim de l'estiu amb seguretat. Davant de la calor, protegeix-te i protegeix els teus.
1: Evita sortir al carrer durant les hores de més calor. Beu aigua sovint encara que no tinguis set i evita les begudes alcohòliques o massa ensucrades. Evita el sol directe i procura caminar per les zones d'ombra.
0: Busca espais frescos o climatitzats sempre que sigui possible. Porta roba lleugera, de colors clars i utilitza gorra o barret quan surtis a l'exterior. A casa, abaixa persianes i tanca finestres durant el dia i obre-les de nit. Utilitza alguna mena de climatització o fes vida a les estances més fresques. I tingues més cura de les persones grans, els infants i les persones amb malalties cròniques.
1: El cotxe procura mantenir-lo fresc amb la climatització o les finestres obertes i sempre que sigui possible, aparca-lo en zones ombrívoles o protegeix-lo amb parasols. I no deixis mai ningú dins d'un vehicle tancat, ni tan sols uns minuts, tampoc les teves mascotes. Els animals domèstics també són vulnerables als efectes de la calor. Posa'ls a l'abast d'aigua fresca i neta sovint i eviteu l'exposició directa al sol.
0: Si notes mareig, mal de cap, debilitat o dificultat per respirar, truca al 061 o al 112. Davant de la calor extrema, hidrata't, protegeix-te i cuida els altres.
2: Ajuntament d'Abrera, amb tu, per tu.

0: corazón.
1: Hora 23.
2: Te lo dije muy clarito.
3: Permanece a la escucha.
4: A Ràdio Abrera seleccionem les cançons que formen part de la banda sonora de la teva vida.
1: Hora 23.
4: De dilluns a dijous, d'11 a 12 de la nit, escolta la música que t'ha acompanyat tots aquests anys.
1: Dilluns, el millor del chill out. Dimarts, tots els clàssics del rock. Dimecres, gaudeix dels ritmes llatins. I dijous, els temes més punxats dels 80.
4: A Ràdio Abrera, Hora 23.
5: Ràdio Reloj.
6: 12 de la noche en la...

0: Ràdio Abrera. Són les 12.
1: Fórmula.cat. De dilluns a divendres, de 8 a 9 del vespre. La música en català viu a Ràdio Abrera.
2: El gegant de la ciutat, ara balla, ara balla.
3: Cocodril Club.
4: Si t'agrada la bona música dels anys 60, 70 i 80, escolta Ràdio Abrera les nits de dimarts i dimecres de 9 a 10 de la nit. És el temps del Cocodril Club, tot un clàssic de la ràdio, amb les bases del pop-rock, les llegendes, les cançons que s'han convertit en autèntics himnes. Recorda, dimarts i dimecres de 9 a 10 de la nit a Ràdio Abrera, 107.9 FM.
3: Cocodril Club, el programa revival de l'Albert Malla.

0: Has vist a l'Instagram quines fotos més xules de les activitats d'aquest cap de setmana a Abrera? M'agrada. Ah, i l'Ajuntament acaba d'informar a Twitter que farà obres de millora a diversos carrers. Retuitejo.
1: Però on ho veus, tot això?
0: A les xarxes socials del Departament de Comunicació de l'Ajuntament d'Abrera. Encara no la segueixes?
1: No.
0: Doncs el trobes a Twitter amb el perfil @abrerainforma i a l'Instagram amb l'usuari @abrerainfo. És la manera més ràpida d'estar al dia de tot allò que passa a Abrera. Avisos, notícies d'interès, activitats i moltes fotos.
1: Ara mateix el segueixo a les xarxes socials. Twitter i Instagram, oi?
2: Per estar al dia, quan i des d'on vulguis, connecta't.
3: Regidoria de Comunicació, Ajuntament d'Abrera. Amb tu, per tu.

0: Suma't a la xarxa Violeta d'Abrera.
1: I sigues part de la solució.
0: A través de la xarxa Violeta, impulsem un pacte ciutadà per una Abrera lliure de violències masclistes, oferint estratègies per fer front a les violències patriarcals d'una manera més eficaç i socialment compromesa, amb l'objectiu de ser una eina de sensibilització i esdevenir un símbol de compromís i consens ciutadà.
1: Persones a títol individual, entitats i associacions, partits polítics, comerços, empreses i centres educatius i socials podeu adherir-vos a la xarxa Violeta d'Abrera per avançar cap a una societat lliure de violències contra les dones i persones LGTBIQ+, creant espais segurs i amb el compromís d'assolir un municipi 100% feminista.
0: Només heu d'entrar al web abrera.cat, a l'espai d'igualtat, feminismes i LGTBIQ+, i omplir el formulari d'adhesió.
1: Suma't a la xarxa Violeta d'Abrera.
0: I sigues part de la solució.
2: Ajuntament d'Abrera.
3: Amb tu, per tu.

0: Amb l'arribada de l'estiu, les altes temperatures, la baixa humitat i els episodis de vent augmenten considerablement el risc d'incendis forestals. Des de la Regidoria de Seguretat Ciutadana i Protecció Civil de l'Ajuntament d'Abrera, us demanem que extremeu la precaució.
1: No llanceu borilles ni llumins encesos, no utilitzeu petards, focs artificials ni altres elements amb foc a prop de zones forestals. Feu servir només barbacoes autoritzades i no abandoneu mai deixalles al bosc ni a l'entorn natural.
0: Mantingueu netes les parcel·les i els jardins, allunyeu la llenya de les façanes i tingueu a punt eines bàsiques d'extinció i una reserva d'aigua per actuar en cas d'emergència. Recordeu que del 15 de març al 15 d'octubre està prohibit fer foc en terrenys forestals, excepte en els casos expressament autoritzats.
1: Si detecteu fum o un incendi, truqueu immediatament al 112 i en cas d'emergència, seguiu sempre les indicacions de les autoritats i dels serveis d'emergència.
0: La prevenció és responsabilitat de tothom. Aquest estiu extremem les precaucions. Protegim els nostres boscos.
2: Ajuntament d'Abrera. Amb tu. Per tu.

0: Algun problema amb una factura d'una empresa de serveis? Amb la garantia d'un producte? Amb una devolució? Al Servei Públic de Consum de l'Ajuntament d'Abrera oferim de manera gratuïta informació i assessorament directe a persones consumidores i usuàries.
1: Ajudem i informem sobre com tramitar reclamacions. Organitzem campanyes i xerrades de sensibilització als consumidors i als venedors. Col·laborem en inspeccions informatives de consum i en fem difusió a través d'entrevistes mensuals a Ràdio Abrera.
0: Oferim el Servei Públic de Consum tots els dimecres a la primera planta del Mercat Municipal d'Abrera, en horari d'11:00 a 2:00 al matí i de 4:45 a 7:15 a la tarda.
1: Per utilitzar-lo, només heu de demanar cita prèvia trucant al 93 770 0102 o enviant un correu electrònic a promocioeconomica@abrera.cat. I també podeu fer les vostres consultes a través de l'adreça consum@abrera.cat.
0: No ho dubtis, contacta'ns. Al Servei Públic de Consum t'ajudem a resoldre els teus dubtes i reclamacions.
2: Ajuntament d'Abrera. Amb tu. Per tu.

0: Ràdio Abrera. És la una.
1: Jazz Club de nit. Un espai de trobada pels amants del jazz i les músiques improvisades. Els dimecres, de 10 a 11 de la nit, gaudeix del jazz a Ràdio Abrera. De la mà de Miquel Tosé, a Jazz Club de nit.
2: Les nits d'estiu, millor en companyia. Passa-les amb Ràdio Abrera.

black hole. But what I just

0: encara no ens segueixes a TikTok? Abrera fa un pas més en la comunicació digital amb el nou canal oficial de l'Ajuntament.
1: Activitats, esdeveniments, serveis municipals i tota la informació d'interès amb un format àgil, directe i adaptat als nous temps. Segueix-nos al TikTok, @abrerainfo, i descobreix tot el que passa al municipi.
0: Si vols estar al dia d'Abrera, també ens pots trobar a Instagram, X i YouTube i al web municipal abrera.cat.
2: Ajuntament d'Abrera. Amb tu. Per tu.

0: Xarxa de refugis climàtics d'Abrera. Amb avís d'alertes de calor, protegim-nos.
1: Des de l'Ajuntament d'Abrera, habilitem equipaments municipals com a refugis climàtics per protegir-nos de les altes temperatures quan s'activen les alertes per onades de calor en el municipi, pensats especialment per a persones vulnerables, com ara nadons, persones grans o amb malalties cròniques i persones amb menys recursos.
0: Els refugis climàtics a Abrera són la piscina municipal d'estiu, la Casa de Cultura, el Casal de la Gent Gran i la residència Beledat Canigó. I altres equipaments i serveis municipals que disposen de confort climàtic són el Mercat Municipal i el Centre Aquàtic Municipal. Consulteu els horaris d'obertura al web municipal abrera.cat.
1: Amb avís d'alertes de calor, protegim-nos.
2: Ajuntament d'Abrera. Amb tu. Per tu.

0: Abrera, municipi que cuida. Acabes de tenir un nadó? T'agradaria trobar un espai de trobada amb persones que comparteixen aquest moment vital? A l'Espai La Llavor oferim acompanyament professional a les famílies que es troben en l'etapa de criança durant el primer any de vida dels nadons. Un espai de trobada per compartir, escoltar i fer tribu? Pots inscriure-t'hi a través d'abrera.cat o presencialment a l'Oficina d'Atenció a la Ciutadania de l'Ajuntament d'Abrera en qualsevol moment de l'any. I a finals de setembre s'engegarà la segona edició d'enguany. Inscriu-te ja! A l'Espai d'Acompanyament Familiar La Llavor t'esperem amb els braços oberts.
1: Ajuntament d'Abrera amb tu, per tu i per les nostres famílies.

0: Ràdio Abrera. Són les dues.
1: Fórmula 40 a Ràdio Abrera. A Ràdio Abrera. Complim 40 anys i repassem els hits d'aquestes 4 dècades. De dilluns a divendres, de 4 a 8 de la tarda, connecta't amb Fórmula 40. El programa que et farà viatjar pels èxits dels 80, els 90, els 2000 i fins l'actualitat. Ràdio Abrera. 40 anys posant la banda sonora de la teva vida. 40 anys amb tu.
2: Hola, sóc el Frank. Si t'agrada la música country o el ball en línia, t'espero els dimarts de 10 a 11 de la nit a Tot Country, a Ràdio Abrera, al 107.9 de l'FM. Endolla't i ens ho passarem força bé. That's right.
3: La més propera, Ràdio Abrera, la teva ràdio.